S'acaba aquí el quartet en piano en si bemoll major de Carl Maria von Weber, que hem sentit en la versió de Jean-Louis Hagenauer, piano, Alexis Galperin, violí, Pierre-Henri Chourep, viola i Cecilia Zahn, violoncel.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit ens acompanyarà l'oratori per la Setmana Santa de Luigi Rossi. Els intèrprets són la soprano Agnès Mellon, el contratenor Dominic Wyss, el tenor Ian Honeyman i el baix Philippe Cantor, amb les Arts Florissons que dirigeix William Christie.

0: Hem sentit l'oratori per la Setmana Santa de Luigi Rossi, en la versió de la soprano Agnès Mellon, el contratenor Dominique Wyss, el tenor Ian Honeyman i el baix Philippe Cantor, amb les arts florissants sota la direcció de William Christie.
1: Catalunya Música.
0: Continuarem amb la sinfonia número 38 en re major, la sinfonia Praga, Kehel 504 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran els membres de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigits per Neville Marriner.

0: L'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marrina, ens ha interpretat la sinfonia número 38, Praga, Kegel 504, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Nocturn.
0: Per continuar, us convidem a sentir la cantata número 21 de Johann Sebastian Bach, titulada I quan creix el neguit dins meu. Els intèrprets seran la soprano Barbara Schlick, el tenor Howard Crook i el baix Peter Harvey, amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale dirigits per Philippe Herrewege.

0: La soprano Barbara Slick, el tenor Howard Crook i el baix Peter Harvey, amb el Col·legium Vocale de Gant i l'orquestra de la Chapelle Royale, dirigits per Philippe Herrewege, ens oferien la cantata número 21, titulada I quan creix el neguit dins meu, de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara una de les millors obres de la producció cambrística de Félix Mendelssohn. És el trio en piano número 1 en re menor, opus 49, una obra de l'any 1839, que consta dels moviments Molto Allegro Agitato, Andante con Moto Tranquillo, Scherzo Leggero e Vivace i Finale Allegro Assai Appassionato. El sentim en la versió del Petrov Piano Trio, trio en piano número 1, opus 49 de Félix Mendelssohn.

0: S'acaba aquí el trio amb piano número 1 en re menor, opus 49 de Félix Mendelssohn, que hem sentit en la versió del Petrov Piano Trio, un enregistrament de l'any 2012.
1: Catalunya Música.

Tot seguit, el pianista Claudio Rau ens interpreta la sonata per piano número 24 a Teresa, opus 78, de Ludwig van Beethoven.

El pianista Claudio Rau era l'intèrpret d'aquesta sonata per piano número 24, A Teresa, opus 78, de Ludwig van Beethoven.

0: Catalunya Música.
1: Sentim a continuació una de les primeres composicions de Richard Strauss. És la suite per a 13 instruments de vent en si bemoll major, opus 4, una obra de l'any 1884 que ens ofereix l'Orquestra de Cambra de Suïssa dirigida per Christian Zichmann.

0: L'Orquestra de Cambra de Suïssa, dirigida per Christian Zichmann, ens oferia la suite per a 13 instruments de vent en si bemoll major, opus 4 de Richard Strauss.
1: Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb el concert màgic per guitarra i orquestra de Leonard Balada, que ens interpreten Elliot Fisk i l'OBC, dirigits per José Serebrier.

El guitarrista Elliot Fisk i l'OBC, dirigida per José Cerebrier, ens han interpretat el concert màgic per guitarra i orquestra de Leonard Balada.

troppo, allegro con grazia, allegro molto vivace i finale adagio lamentoso. Sentim-ne la versió de la Filharmonia Orquestra dirigida per Riccardo Muti.

Fins aquí l'última sinfonia que va compondre Piotr Ilich Txaikovski, sinfonia número 6 en si menor, patètica, opus 74, enllestida l'any 1893, poc abans de la mort del compositor. En sentíem la versió de la Filharmonia Orchestra dirigida per Riccardo Muti.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge, interpretades per la soprano Victòria dels Àngels amb l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigida per Rafael Fribeck de Burgos.

La soprano Victòria dels Àngels amb l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigida per Rafael Friedrich de Burgos, ens interpretava les cinc cançons

0: Hem sentit el concert per violí, corda i baix continu en sol menor, l'estiu del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, interpretat per l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida pel violinista Nigel Kennedy.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Ara sentirem una de les sonates del recull Harmonico Tributo de Georg Muffat, un recull publicat el 1682. És la cinquena de les sonates del recull en la tonalitat de sol major i aquesta és la versió que en fa el conjunt Ars Antiqua Àustria amb Gunnar Letzbo al capdavant.

0: La que sentíem és la sonata de cambra número 5 en sol major del recull Armonico Tributo de Georg Muffa i en sentíem la versió del conjunt Ars Antiqua Àustria amb Gunnar Letzbor al capdavant.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir l'obertura Mar en calma i bon viatge, opus 27 de Felix Mendelssohn, interpretada per l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner.

0: L'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner, era l'intèrpret de l'obertura Mar en calma i Bon viatge, opus 27, de Felix Mendelssohn.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...
3: La música del cinema històric.
2: El violí vermell.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
2: Som-hi, bon dia, benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Tornem a estar en marxa, un nou dia, un nou matí amb tots vosaltres, proposant-vos una fugida alternativa de la realitat quotidiana i viatjant musicalment cap a indrets fantàstics. De fet, avui el que farem serà traslladar-nos a una ciutat d'aquestes, com en podríem dir, polièdrica. Ens referim a una ciutat que està situada just en el cor de la Toscana, una d'aquestes regions italianes que tots ens agrada anar-hi a passejar i contemplar molts dels seus racons preciosos. De fet, no són pocs els viatgers passant per noms tan il·lustres com, per exemple, Johann Wolfgang von Goethe, que ja en cantava meravelles de tot el llegat històric que guarden com a tresor en aquestes poblacions. Una població que va ser dels etruscos, que va ser dels ligurs, després dels romans, dels ostrogots, dels longobards, dels francs, i així s'hi ha anat passejant tothom. Han deixat tots petjada en aquesta ciutat, que està al peu dels Apenins, a l'esquerra del riu Serchio, i que s'anomena Lucca, la ciutat de Lucca, molt a prop de Pisa, la cèlebre població amb la torre inclinada. Vet aquí que Lucca és una ciutat que per nosaltres, els melòmens, els músics, té una força especial perquè és una ciutat de músics. I fins i tot quan els italians explicaven fa temps acudits de músics, moltes vegades eren acudits que se situaven en aquesta població. Aquell típic inici dels acudits en italià, no? C'era una volta un músico di Lucca que diceva... Doncs una mica això, no? Aquesta història... I aleshores avui ens hem proposat, com a mínim, burxar una mica, a veure què coi passa amb la música a Lucca. I el primer que ens trobarem és la música d'un compositor que es diu Domenico Puccini. El nom sencer era Domenico Vincenzo Maria Puccini. Puccini, ens sona aquest cognom d'un cèlebre compositor d'òperes? Doncs sí, era el seu avi, l'avi de Puccini, que era compositor. Però és que el besavi i el rebesavi també eren compositors, així com el pare de Puccini, una nissaga de músics de Lucca que ens refermen aquella sensació de Lucca, ciutat de músics. Domenico Puccini, per cert, de tots aquests parents de Giacomo Puccini, és l'únic del qual no en conservem un retrat. L'avi, que va viure entre 1772 i 1815. És a dir, un home que va ser contemporani de Beethoven, tot i que malauradament no va poder viure tants anys com el propi Beethoven. Era 2 anys més jove que Beethoven. Aquest avi de Puccini va ser compositor organista de la catedral de Lucca, com havia estat el seu pare, el besavi de Puccini. I el seu fill Michele, és a dir, el pare de Puccini, va seguir la línia familiar, a part de compositor, també va ser un dels professors de música de Lucca més respectats i més cèlebres. La duquessa Elisa Bonaparte, efectivament la germana de Napoleó, el va anomenar director de la Capella Musicale de Lucca, i aquí va ser quan el compositor també ben aviat es va casar amb la que seria la iaia d'en Puccini, una senyora que es deia Angela Cherù. Puccini va morir amb 43 anys, el 1815, just l'any de la derrota definitiva de Napoleó a la batalla de Waterloo. De Domenico Puccini hem conservat algunes obres. Potser la dificultat no és tant que s'hagin conservat, sinó que s'interpretin. I aquí tenim, doncs, aquest concert per piano i orquestra, del qual tot seguit podrem sentir-ne l'allegretto inicial. Música de l'avi Domenico, l'avi de Giacomo Puccini.

0: Era la música de l'avi de Puccini, Domenico Puccini. Era l'autor d'aquest concert per piano i orquestra en si bemoll major, compost cap a l'any 1800, del qual n'hem sentit l'allegretto inicial, interpretat per Marcello Guerrini al costat de l'Orquestra Lirico-Sinfònica del Teatro del Giglio de Lucca, dirigits per Gianfranco Cosmi. Una gravació d'un concert en directe. És, vaja, difícil trobar música de compositors com Domenico Puccini, l'avi del compositor Giacomo Puccini i un dels representants d'aquesta enorme tradició que vincula la ciutat toscana de Lucca amb la música.
1: El primer temps.
0: I ara que ens estem passejant així per la Toscana amb la música de la família Puccini, potser, vaja, reforçar una mica la idea amb la que hem començat avui el nostre primer temps, parlant de Lucca com la ciutat de gran tradició musical. Clar que Lucca és una ciutat d'aquelles tan atractives que li han posat molts noms. Per exemple, la ciutat de les 100 torres i de les 100 esglésies. Encara que en realitat aquesta denominació no s'ajusta del tot a la veritat. Segur que són menys els temples disseminats per aquesta preciosa ciutat emmurallada que manté intacte el seu vell esplendor medieval, però la sensació que tenim en visitar-la és la d'anar ensopegant amb ermites, esglésies, convents, campanars a cada cantonada. Durant 500 anys, aquesta vila de la Toscana va ser república independent fins que va perdre la independència el 1847, en els temps del Risorgimento, i sempre es va mantenir aliena a conflictes i a guerres en la mesura que va poder, per la qual cosa conserva un patrimoni antic que mai s'ha destruït de forma violenta, i que d'alguna manera ha anat creant el collage que podem percebre en el seu centre històric que avui, comprensiblement, ha estat nomenat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Lucca, però, sembla tenir en la seva història quasi tants músics més o menys prestigiosos com esglésies. Per tant, aquella denominació turística, la ciutat de les 100 torres i les 100 esglésies, podríem afegir, i dels 1.000 músics, perquè gairebé que sí que els podríem trobar més o menys coneguts. Un d'ells, per exemple, Josefo Guami, va néixer el 1542 i va morir el 1611. Va ser compositor, organista, violinista, cantant. Això era bastant habitual. Els músics aleshores no eren tan especialistes com potser ho han sigut al segle XX-XXI. És a dir, un músic havia de saber fer una mica de tot, poc o molt. Vet aquí que aquest senyor va formar-se a Venècia, va treballar a Múnich, a Gènova, va ser organista de Sant Marc a Venècia durant un temps, en paral·lel a Giovanni Gabrieli, però l'any 1591, quan encara li quedaven 20 anys de vida, va decidir tornar a la seva població natal, a Lucca, on va ser, fins que va morir, l'organista de la catedral. Vet aquí un dels nombrosos, dels 1.000 músics de Lucca, Josefo Guami, de qui tot seguit sentirem la seva canzona anomenada La Lucchesina.

Una preciosa cançona policoral a l'estil de les que Giovanni Gabrieli feia a Venècia just en el mateix temps en què hi va treballar Josefo Guami, que era l'autor d'aquesta cançona, escrita per baixons i orga, així en estil policoral o antifonal. Hem pogut sentir la versió que en feien els membres del conjunt Sintagma Amici, dirigits per Jeremy Papasergio. La música de Josefo Guami, un compositor nascut a Lucca el 1542, és a dir, dels compositors del final del Renaixement. Però ara fem un salt important de pràcticament 150 anys i ens traslladem a Lucca, però al 1690, que és quan hi va néixer el proper compositor d'aquesta població, de la qual n'acabem de sentir una cançona, per cert, que es deia La Lucchesina, aquesta cançona de Guami, un homenatge a la seva ciutat. Lucchesina vol dir, és el gentilici de Lucca en italià. Doncs bé, un altre compositore lucchesino seria Francesco Barsanti, flautista, oboista. Va passar el gruix de la seva vida, però, entre Londres i Edimburg, Escòcia, on aquí a Escòcia hi va estar vivint durant 8 anys a partir de 1835. De fet, s'hi trobava molt a gust a Edimburg. El problema, i pel qual el va haver de marxar, és la inestabilitat professional. Edimburg, Escòcia, no li va garantir poder guanyar-se la vida amb una certa regularitat. Però vaja, ell hi estava molt i molt a gust i fins i tot ens ha deixat algunes obres d'aquesta etapa que són transcripcions de cançons escoceses que vaja, que són en el més pur estil celta. Fa molta gràcia veure la combinació entre la música celta i la música barroca gestionades per un compositor que venia de la Toscana. És realment un testimoni de maridatge, podríem dir, extraordinari. Abans de marxar d'Edimburg, va publicar a Edimburg mateix, el 1742, el seu recull de Concerti Grossi, opus 3. La gràcia d'aquests Concerti Grossi, que parteixen de la gran tradició empesa per Arcangelo Corelli i continuada per tants compositors italians, o fins i tot pel mateix Handel, la novetat de Barsanti és que en el alguns d'aquests concerts i introdueix instruments com ara trompes o timbales, a part dels oboès que Handel ja els havia fet servir. I aquest afegit de trompes li dona com un caràcter inusitadament solemne, novedós quan parlem de la forma musical del Concerto Grosso. Us proposarem el número 10 del recull de 12 que va publicar, és l'opus 3 número 10, en re major, i ja veureu en el moment en què entrin les trompes i les timbales com es referma aquesta sensació de solemnitat.

sorprenent la sonoritat d'aquests Concerti Grossi de Francesco Barsanti. Hem sentit l'Opus 3, número 10, en re major. L'interpretava el conjunt Hauser Musici, que dirigeix, que codirigeix Carlo Ipata i Attilio Mozzo, un dels Concerti Grossi, dels 12 Concerti Grossi Opus 3, que Barsanti va publicar a Edimburg l'any 1742. Aquest detall és important perquè recordeu que Barsanti havia marxat de Lucas, se n'havia anat a Londres el 1714 i va estar treballant durant uns quants anys en el teatre de Haymarket, i en el teatre de Haymarket ell tocava la flauta de bec i l'oboè en els temps en què Händel estava estrenant les seves òperes. Per tant, ell coneixia perfectament la música de Händel i a Händel en persona. Quan ell fa els Concerti Grossi, podia haver agafat el model estricte de Händel, però, fixeu-vos, ens ha proposat uns Concerti Grossi en què hi afegeix trompetes i timbales, a part dels oboès que ja són habituals també en el recull de Händel, en un dels reculls, concretament el primer, l'Opus 3 de Händel. Per tant, la innovació que Barsanti va introduir tot estant a Edimburg, on va viure 8 anys. Per cert, que quan Barsanti va marxar de Lucca cap a Londres, no anava sol. Al seu costat hi anava un altre col·lega que també era músic i també era de Lucca, el famós violinista Francesco Geminiani. Els dos es deien igual, Francesco. Els dos van marxar junts el 1714 cap a Londres, just en aquella època en què els italians passaven per ser els que cobraven més a la capital britànica. La relació d'amistat va durar tota la vida, fins i tot Barsanti va arribar a fer arranjaments d'algunes obres de Francesco Geminiani, que era 3 anys més gran, va arranjar algunes de les sonates per violí o Opus 2 de Geminiani. Recordeu que, a diferència de Barsanti, que sobretot era virtuós de la flauta de bec o de l'oboè, Geminiani era virtuós del violí. Els dos van mostrar interès per la música popular escocesa, però certament Geminiani, a diferència de Barsanti, es va quedar a viure a Dublín. I, de fet, Geminiani moriria a Dublín, la capital irlandesa, el 1762, 10 anys abans que Barsanti, que moriria a Londres. Vet aquí una mostra de la música de Geminiani. Ja que Geminiani era violinista, doncs va, sentim una de les seves sonates per violí baix continu, la sonata en la major, opus 4, número 10.

Deliciosa sonata per violí baix continu del recull de sonates Opus 4 de Francesco Geminiani. Hem sentit la número 10 en la major i la interpretava el violinista Bojan Čičić al costat del conjunt L'Aventura London, que dirigeix Zach Otsmo. La música de Geminiani, que juntament amb Francesco Barzanti, tots dos van viatjar de Lucca cap a Londres i desplegarien la resta de la seva activitat professional precisament en aquest ciutats britàniques o angleses o anglòfones, podríem dir, entre Londres, Dublín, Edimburg, etc, etc. Vet aquí doncs dos il·lustres representants de la música de la ciutat de Lucca que van marxar. També ho va fer un dels compositors més famosos d'aquesta població de la Toscana, que avui deu tenir poc més de 80.000 habitants. Ens referim a Luigi Boccherini. Boccherini, violoncel·lista virtuós, membre també d'una família de músics. El seu pare era contrabaixista. El seu germà va ser ballarí i llibretista. A Viena, el germà de Boccherini va arribar a escriure libretos d'òpera per Salieri, per exemple. I tenia dues germanes que també es van dedicar a la dansa. Una d'elles va ser precisament la dona de Salvatore Vigano. Vet aquí que aquí tenim aquesta dimensió musical de la ciutat de Lucca, representada també per Luigi Boccherini. A diferència de Geminiani o de Barzanti, que van marxar cap a terres britàniques, Boccherini, juntament amb un col·lega violinista, van traslladar-se cap a París, i de París cap a Espanya. I, de fet, Boccherini s'hi va quedar. Va entrar a treballar com a violoncel·lista de l'infante Don Luis, el germà petit del rei Carles III d'Espanya. I així, doncs, va desplegar la resta de la seva activitat aquí a la península Ibèrica, a poblacions com Boadilla del Monte o Arenas de San Pedro, acabant la seva vida vivint a Madrid. Una de les parts potser no tan conegudes o no tan explotades discogràficament de Boccherini són les seves sonates per violoncel i baix continu, escrites, sembla, majoritàriament en l'etapa juvenil, quan Boccherini necessitava mostrar, quan va actuar davant dels públics de Viena o de París, la seva extrema capacitat virtuosística. Després, en arribar a Espanya, es va dedicar més a escriure música de cambra. A l'Infante Don Luis ja tenia un quartet de corda al seu abast i Boccherini va ser el cinquè membre d'aquest quartet de corda. Per cert, format per músics catalans. Es deien Font, de cognom. Així doncs, Boccherini va començar a escriure quintets, que avui són, dins l'àmbit cambrístic, les obres més conegudes. Però està molt bé recuperar les sonates per violoncel. D'alguna manera podríem dir que són hereves de sonates com la que acabem de sentir per violí de Geminiani, però clar, adreçades al violoncel. Entre les més brillants de totes hi trobem una sonata anomenada L'Imperatrice, l'emperadriu. Desconeixem d'on ve aquest sobrenom. Potser perquè va tocar davant de l'emperadriu Maria Teresa d'Àustria quan era jove, o potser perquè és l'imperatrice de les sonates per violoncel, gairebé una trentena, potser fins i tot més, que va escriure Boccherini?

Aquest era el primer moviment d'una de les sonates que ens mostra la capacitat virtuosística que va ser capaç d'assolir Luigi Boccherini en el seu moment. La sonata en la major per violoncel i baix continu, l'Imperatrice, l'Emperadriu, precisament de la trentena de sonates que ens han arribat del compositor. Aquesta és una de les més carismàtiques. La sentíem interpretada per aquest virtuós del violoncel barroc, Gaetano Nasillo, al costat de Jesper Christensen encén el clavecí. Una sonata que ens testimonia la grandesa interpretativa de Boccherini, que amb els anys va anar diluint en la música de cambra i també en algunes pàgines de caràcter vocal, quan ja treballava per la cort espanyola o bàsicament al servei de l'infante Don Luis. Saltem ja cap al segle XIX. Recordeu que Boccherini moria en els primeríssims anys d'aquest segle XIX, però diguem que per trobar compositors carismàtics en projecció internacional ens hem de traslladar, novament estem a la ciutat de Lucca, això sí, al cor de la Toscana, però cap al 1854, que és quan va néixer el compositor Alfredo Catalani. Catalani, que va ser un dels compositors que va treballar en els temps entre Verdi i Puccini al servei de l'editorial Ricordi, sempre subjugat, òbviament, a les grans figures. Compositor que va arribar a escriure 6 òperes, l'última de les quals va ser la que finalment li va donar la popularitat. És l'òpera titulada La Valli, que se situa als Alps suïssos, on es produeix una història d'amor amb final tràgic. De fet, recordeu que estem de ple a l'anomenada època verista, i la gran novetat dels arguments d'aquestes òperes d'aquests compositors, com Catalani, però també Mascagni, Leoncavallo, Giordano, el mateix Puccini, és que les històries eren com basades en la realitat, com si d'alguna manera l'òpera fos un mirall de la societat que tenia al davant i explicava històries lluny de les antigues històries medievals de reis, etc, etc, històries que podien ser perfectament coetànies. La Valli seria un bon extrem de una bona mostra d'això que estem dient. A l'òpera La Valli, que el compositor va estrenar el 1892, poc abans de la seva mort prematura amb només 39 anys, hi ha una ària que ha fet fortuna i no és per menys, és l'ària Event Neandro Lontana, que podem sentir en el seu acte primer.

La veu d'una de les sopranos que tantes bones nits va fer passar al Gran Teatre del Liceu en el seu temps, Renata Tebaldi, al costat de l'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, dirigits per Fausto Cleva, interpretant l'ària més cèlebre de l'òpera La Valli, del seu acte primer, Event Neandro Lontana, del compositor Alfredo Catalani, nascut a Lucca el 1854. 4 anys després del naixement d'Alfredo Catalani, a la mateixa ciutat hi naixia el compositor del Lucca més cèlebre de tots, Giacomo Puccini. Hereu, ja ho hem dit en començar el nostre primer temps d'avui, d'una llarga nissaga de compositors, dels quals ell va ser el cimer, el compositor més emblemàtic. Giacomo Puccini era fill del seu pare Michele, que era el director, a part de compositor, de l'Escola de Música de la ciutat, l'anomenat Instituto Musicale Pacini. Pacini, Giovanni Pacini, va ser un compositor molt important a Itàlia a principis del segle XIX, que va passar uns anys precisament exercint com a professor de música a Lucca, i en homenatge a Pacini en va, se li va dedicar a l'Escola de Música, i encara s'anomena així la fundació que porta el seu nom. Vet aquí, doncs, que Puccini, igual que el seu pare, n'havia estat director, Puccini va estudiar-hi. El problema és que quan el seu pare va morir, Puccini només tenia 6 anys, per tant, mai va arribar a ser deixeble del seu pare pròpiament, però sí que va estudiar en aquest institut, i quan va acabar aquest institut musical, o escola de música, i quan va acabar els estudis, quan ja tenia 22 anys, el juliol de 1880, va estrenar el Lucca mateix la seva obra de graduació. Naturalment estem parlant d'anys abans dels seus triomfs en el món de l'òpera. Va ser a la Chiesa di San Paolino de Lucca. Allà va ser on va estrenar aquesta obra de graduació, la Missa de Glòria, per 2 solistes masculins, cor i orquestra. Una pàgina singular que anuncia la grandesa musical de Puccini, però que alhora ens mostra, diguem que, una mirada estilística curiosa, barreja d'elements diversos. De tota aquesta missa, que és una missa completa amb totes les parts de l'ordinari, la part que s'ha fet més cèlebre és la que integren els fragments del Glòria, i precisament seran uns fragments d'aquest Glòria, de la missa de Glòria de Puccini, els que sentirem tot seguit.

0: Així, amb el cuitolis d'aquest Glòria extret de la missa de Glòria de 1880, tanquem aquesta audició que us hem proposat d'un tast de l'obra que va servir d'exercici de graduació com a compositor de l'Instituto Musicale Pacini de Lucca, Giacomo Puccini, quan tenia 21 anys, just en acabar la carrera de la seva formació. Després d'això va estrenar el Lucca mateix a la Chiesa di San Paolino aquesta missa de glòria i posteriorment es traslladaria a Milà a continuar estudiant, on acabaria esdevenint compositor d'òperes. Així doncs, aquesta missa en molts moments segur que ens feia pensar en les precioses òperes de Puccini. Algunes de les melodies d'aquesta missa de glòria, que, vaja, entranyables pel compositor, van reaparèixer en algunes de les òperes posteriors, com ara Manon Lescaut i d'altres, però, si més no, aquest ha estat el recorregut que avui us hem proposat el primer temps per la música dels compositors de la ciutat de Lucca.
1: El primer temps.
0: Lucca, una ciutat de músics. Però vaja, ja per acabar el primer temps, el 24 de febrer de 1607 s'estrenava a la ciutat de Màntua l'òpera L'Orfeo. Segurament va ser en un dels salons del Palau Ducal, el saló que temps més tard es coneixeria com la Sala dei Fiumi, la Sala dels Rius. Vet aquí, en un àmbit ben petit, que Claudio Monteverdi oferia la primera de les seves òperes en el duc de Màntua, Vincenzo Gonzaga, una òpera destinada a convertir-se en la primera gran òpera de la història de l'òpera. No la primeríssima, que havia estat estrenada 10 anys abans a Florència, sinó en la primera obra que respon amb tots els ets i uts als elements que a partir d'aquest moment integraran el món de l'òpera, els cors, les àries, els trossos instrumentals, fins i tot els ballets. Tot hi és present en aquesta òpera primeríssima, L'Orfeo, que s'estrenava un 24 de febrer l'any 1607.

Aquí tenim una escena, una bona mostra de les novetats que va comportar l'Orfeo de Claudio Monteverdi en aquell moment. Una escena coral barrejada amb danses. Apareix a l'acte primer. El cor de pastors invoca a tothom a deixar-ho tot, deixar-hi Monti, etc., per anar cap a celebrar l'amor entre Orfeo i Euridice. Un moment preciós, festiu, que encara gaudeix d'aquella aureola renaixentista, però que, vaja, que estava empenyent el nou període al barroc, amb els seus instruments, amb el seu baix continu. Claudio Monteverdi precisa més quines instrumentacions vol en molts moments d'aquesta òpera, on fins i tot també hi trobem una gran ària, de fet més d'una, però aquesta especialment emblemàtica, la que canta el semideu Orfeu, Possente Spirito. En sentim un tast.

0: Aquesta ària d'Orfeu, Possente Spirito, que sentim en la veu d'Ian Bostrich, tenor, al costat de Le Concert d'Estrée, dirigits per Emmanuel Haim. El fragment anterior ens l'interpretava el conjunt vocal instrumental Concerto Italiano, dirigits per Rinaldo Alessandrini. Aquesta ària, Possente Spirito, Monteverdi va escriure un per un tots els ornaments que fa el cantant. Una joia no només de bellesa, sinó d'introducció en el món nou que sorgia, el món del barroc. I és així, recordant aquesta òpera, l'Orfeo de Monteverdi, que s'estrenava el 24 de febrer de 1607, com acomiadem avui el nostre primer temps. Ja sabeu que hi tornarem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
2: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...
2: La música del cinema històric.
1: El violí vermell. Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
3: Les noces de Figaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
1: Directe a l'òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Sabies que l'Alguer fa més de 6 segles que s'hi parla el català?
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: L'algarès és un dialecte del català ben arrelat al patrimoni i a la identitat cultural dels habitants de l'Alguer. Tot i així, actualment se n'està perdent l'ús quotidià i actiu, sobretot entre la gent més jove. Avui us volem parlar d'una iniciativa que busca revertir aquesta tendència a través de la música i del cant. Ja ho sabeu, això és el Set de Sons i ens agrada molt descobrir com la música ens ajuda en tots els aspectes de la nostra vida. La coral Mans Manetes de l'Alguer està formada per infants d'entre 8 i 12 anys i té com a objectiu principal oferir una proposta lúdica i pedagògica que posi en valor i revitalitzi la llengua algueresa. Aquest 2026 han presentat un disc que porta per títol Anem, anem, anant. De tot plegat, en parlarem amb el seu director i fundador, el cantautor i activista cultural Claudio Gabriel Sana. A les seccions didàctiques coneixerem la història de la cançó El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, convertida en himne contra la repressió. I descobrirem com els Circle Songs de Bobby McFerrin transformen la música en un joc ple de creativitat. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: I comencem el programa, com sempre, buscant un espai de calma musical on retrobar el propi ritme i respirar. Ho farem amb aquest Allegretto de la sonata per a arpa de Germaine Taillefer. La sentim interpretada per Maria Graf.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: Cantant una coral té molts beneficis. Millora la salut emocional perquè genera endorfines i oxitocines, estimula el cervell i la respiració i genera, a més, empatia, autoestima i sentiment de comunitat. Doncs bé, avui a tots aquests beneficis n'hi afegirem un altre. Cantant una coral també pot salvar una llengua. Aquest és l'objectiu principal d'una coral d'infants i joves ben especial que hi ha a l'Alguer. Es diu Coral Mans Manetes i la dirigeix el músic, compositor i també activista cultural Claudio Gabriel Sana. Claudio Gabriel, benvingut a Set de Sons.
1: Bon dia des de l'Alguer.
0: Claudio, actualment, quina és la situació de la llengua catalana a l'Alguer?
1: La situació no és massa bona, com diem aquí. Tenim un problema sobretot amb la fascia d'edat baixa, dice, los minyons, los joves, no el parlen pràcticament. Mentre la gent gran, entre la gent gran hi ha les últimes estadístiques, s'ha vist que pràcticament un 20% dels algaresos lo parlen cada dia i un 80% l'entenen.
0: Val.
1: També si no el parlen, si no el pratiquen. Mentre entre l'età més baixa, més jove, és difficile che il parlin e també hi ha difficoltà che che l'entenguin, che comprenguin l'algrès, perché spares no parlen. Lo diario son mors o també no son algrès, insomma, és una città turistica i estem a Itàlia, quindi és una mica complicata la situazione.
0: I clar, el futur d'una llengua evidentment passa pels més joves. I en aquest cas, doncs, la cosa està complicada, no? Perquè els joves no la fan servir regularment, potser només en aquest àmbit més casolà, no? I llavors no entenen que sigui una llengua que es pugui fer servir.
1: Exacte. Diem que estant a Itàlia, jo sempre aquest argument, he escrit una cançó que se diu Santa Mare Llengua,
0: sí.
1: I he provat a escriure una petita història de la llengua de l'Alguer, en cançó, de forma irònica, fins i tot perquè al final faccio una tornata che si dice Santa Ryanair salva al Grace. che diventerà famosa questa canzone perché al final, quando nel 2004 hanno posato la linea Ryanair Girona, sì. Alghero Girona, e cada dia i nosaltres els algarès podien anar cada dia a Catalunya, sobretot amb nosaltres cantants, música, fer concerts, i hi havia un intercanvi entre joves. E això és stato un impuls fortíssim, no? In assenza di una politica linguistica locale che travagliessi alla salvaguardia della llengua, io pensavo, ma si tratta che l'idea di questo irlandese mus ajuda a salvare l'algarès. È riproduito un verso della canzone. Però perché mancano anells alla catena linguistica, che quando la llengua era amara, fins als anys 60, prima che arrivessi la cultura italiana amb la televisione e amb la scuola, qui alla ghetto si parlava l'algarès, no? Quando arriva la cultura massiva italiana, isci la teoria pedagogica che parlare algarès pregiudicava l'apprendimento dell'italiano alle scuole.
0: Ostras!
1: Le maestre non lasciavano, dievano als pares che non tenevano mese di parlare in algarès als fills. Los pares, entre ellos, los tiets, los iaios, tutti parlavano algarès in casa. Però a nosaltres non parlavano in italiano. Per cosa? Via questa teoria pedagogica. La si è perduto un anel, si volse perché non è smesso la lingua amara. Ora, le nuove generazioni non parlano a casa, gli iaios sono morti, e i doncas non gli ha messo la trasmissione della lingua amara, come era prima. E la cultura massiva è stata in italiano o in inglese, la smigianza che era, los mignons, con diem aquí, los nens, tenano un'offerta culturale enorme, mentre l'algarès è restato, lo catalano dell'algarès è stato come la lingua folclorica alle manze de poche associazioni e de gente molto grande.
0: I per això, Claudio, heu tirat ara endavant aquesta coral Mans Manetes, amb la que aquest 2026 ens presenteu un disc, que era el Anem Anant, del que ara parlarem.
1: Sí.
0: Però, de fet, la coral Mans Manetes ja va participar en un altre disc l'any 2016, oi? Explica'ns una mica la història de tot plegat.
1: Sí. Bé, és fàcil. Jo he sempre ensenyat cançons en algarès, a les minyons, a l'escola, he fet el mestre de música. I la Plataforma per la Llengua ha inventat, ha produït aquest strumento didattico, che è un libro, era un libro disc, con canzoni algarese adatte per i bignons, per i giovani, e canzoni, anche una canzone catalana. Mi hanno incaricato come direttore artistico del progetto, progetto per la parte algarese e è portata a cantare all'inizio del disco del progetto allo smesso dell'Unes de Musica di quegli epoca. Siamo nati da territori scatalanzi per fare diversi concerti e presentazioni, è stata veramente una bellissima esperienza, fantastica. E da spesa al 2021, farsi in canza, è tornata a formare una nuova coralla, ma non alunnes che è Giotania de Musica, e snare l'idea di fare un nuovo disc onti los minyons cantessin totes les cançons.
0: Més o menys, quines edats tenen els minyons que hi participen?
1: Ara tenim de 7 a 13, los que són ara. Són en 12, la coral. Amb aquesta fórmula d'acostar los minyons a l'algarès per tramite la musica, che è molto emotiva, che gli agrada cantare, suonare strumenti e tutto ciò, lui che sta intentando, almeno io, di Plataforma per la Lingua, è accostare los minyons alla lingua. Fede maniera che esce da spres, cominciano a intendere, antenente la parola della canzone, cominciano a intendere l'algarese e a dire a qualche parola, a fare qualche petit discorso. E' ciò, è salvare la llengua.
0: Perquè, Claudio, aquests nens i nenes parlaven l'algarès, per exemple, a casa o no?
1: No, assolutament. Això, he vist un canvi que està pitjorant la cosa, non vuole essere massa pessimista, però sta fanno ancora, devo dire che non è una situazione così tragica, perché tenim molts col·legues mestres della primària, della scuola materna, maternale, che fanno musica in algarese, hi ha diversi progetti, insomma, fent moltes coses per salvar l'algarese.

0: Propostes com aquesta coral Mans Manetes o com els projectes musicals que ens comentaves que s'estan fent des de les escoles són imprescindibles per fer que els infants coneguin la llengua, però també que la visquin des del gaudi, oi?
1: Clar, és importantíssim això, eh? Sí.
0: Clar, que no és només una cosa imposada, sinó que és una cosa que ho fas perquè et diverteix.
1: Exacte. És de treure els minyons a fer això. I després, si perdoneu, també un altre projecte important que jo he volgut crear és un concurs per joves cantautors. Ara se diu Cantalgué, estem ja a la cinquena edició. Però amb un premi molt gran que és la producció d'un disc. I estan participant, hi ha nous grups i tenen fans molt joves que coneixen les cançons a memòria. Mm-hmm. Saps allò? Penses a veure els fruits de tot aquest treball. Sí.
0: Demostra allò, aquella frase que deies abans, no? Que la música pot salvar la llengua, doncs és evident.
1: Exacte.
0: En aquest cas. I també pot salvar aquesta identitat.
1: Sí, jo dic, fa 20 anys, les cançons poden salvar la llengua. Doncs, tenim de salvar les cançons. Mm-hmm. I per salvar les cançons, tenim de salvar qui fa les cançons, els cantautors. Tota una cadena de mental, de salvament, que jo tinc al cap i que estic intentant de realitzar.
0: Claudio, si et sembla, tornem al disc d'aquest Anem Anant que ens presenteu ara el 2026 amb la coral. Comencem pel títol, que de fet és una cançó tradicional que tu deies ara, no? Salvem les cançons tradicionals, doncs en aquest cas és així d'evident, no? Anem anant. Una cançó em sembla que està doncs emparentada una mica amb les bàlzigues, no?
1: És una cançó de bàlziga. Mm-hmm. Naix com a cançó de bàlziga. Perquè cosa era una bàlziga? Era una cançó per prendre pel pèl, no? Per fer satira damunt de qualche personatge. Senza fer mai noms, no? Sinó amb la parafrasi per fer entendre chi era il personaggio dell'Alghè che sapeva prendere in giro, se diamo chi, no? Prendere sul pelo. E è la canzone più conosciuta di tutti i mignons. Qui anche i mignonets, più petits della scuola maternale, di 3 anni, la conoscono. Tu cominci da questa canzone e la cantano tutti. Agrada moltissimo, sì, perché è una tonada molto facile, perché fa riure, perché ha animals dentro della canzone. Insomma, è molto indicata per apprendere. Era il titolo, Mesovvi, per nosaltres, d'aquest nou disc, d'aquest nou treball.

Aquesta que hem sentit era la cançó tradicional algaresa Anem, anem anant. Seguim endavant descobrint la tasca feta a favor de la llengua per la coral Mans Manetes. En parlem amb el seu director i creador, Claudio Gabriel Sana.

Aquesta que hem sentit era Tripijoc, una altra de les peces que formen part del disc Anem Anant, de la coral Mans Manetes, el projecte que estem descobrint avui a través de la veu del seu fundador i director, Claudio Gabriel Sana.

0: I tot això, a més, des d'una iniciativa que engresca, una iniciativa que és per divertir-se, que és per fer música junts, per tenir el plaer de la música, no? Que, en definitiva, jo començava l'entrevista dient tots els beneficis de cantar en una coral, no? Això que el cantar genera oxitocina i endorfines i tot això, no? En aquest cas, estem demostrant que a banda, doncs, també es pot fer molt més, no? A través de la música. Tu, com a músic i com a pedagog musical, quins beneficis observes en els nois i noies de la teva coral?
1: Ma, mira, aquest és un grup de minyons que primer estaven al mateix grup de classe, no? O sigui, han fet 5 anys de primària junts. Ara que han acabat la primària, perquè aquí la primària acaba 10 anys a Itàlia, després hi ha una escola que es diu la escola mitjana, primer de l'institut. Ara sono scampati a diverse scuole, però venendo alla coral, anche data mix, la prima mezz'ora c'erano di un comandante qui l'esame che fa la matematica e tu in storia che stai studiando, c'è un'amicizia, una profonda amicizia, entri e sparas. Io, per esempio, la pedagogia, il sistema che utilizzo io, per esempio, se mi dice ciò, è non obbligarli a stare a parazzi serios, non è una scuola entre cometas fascista, perdona che esterno,
0: così,
1: molto dura, molto dura. Io lo faccio divertire. Sempre, lo faccio giocare. E sigui che non scantiamo una migliore, però se tenen di divertir, cioè tenen di venire a plaer alla corale. Això per a mi és el millor que se pot fer.
0: Començava l'entrevista dient que ets un activista cultural, i és així, ets un activista cultural en molts sentits. Per tant, esperem que tots aquests projectes facin que els infants gaudeixin de la cultura, gaudeixin de la música, gaudeixin de cantar junts, d'aquest punt de trobada que és la corale, i a la vegada, doncs, que tot serveixi per fer que la llengua no estigui fossilitzada, sinó que sigui una cosa d'ús en l'àmbit públic.
1: Sí, clar. Continuem treballant per la causa, sempre.
0: Claudio, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: Precisament, sentirem tot seguit una de les peces de Claudio Gabriel Sana que parla sobre la llengua. Sentim Santa Mare Llengua.
2: La qüestió de la política lingüística en aquesta ciutat de Catalunya Oriental pot pareixer utòpica, van autística. Per a mi té un aspecte fonamental. Quan les mares mos donaven com a llengua el català, així com naturalment mos passaven la llet, i no parlaven de salvar, d'estudiar, recuperar, i parlar en algarès era normal, era un fet, i era santa, santa, santa. Santa mare llengua, santa llet de mare,

però després als 60 tio ràdio escola han regalat il·lusions d'un progrés burgués i menjant Nutella i veient Coca-Cola ningú s'és preocupat del pobre algarès abandonat, oblidat i fins a criminalitzat perquè arruinava la visió e això feva vergonya llengua de prova, de bastàs, d'ignorant folclòrica, vulgar, bruta com a la ronya.

dialecte de Timó. No era ver lo que creyevan del dialecte. Ara diuen, oi, qui riquesa pel minyó. Si té una llengua mare, és perfecte. Hi ha solo un petit problema. Si volem que l'algarès torni viu i fort, és que manquen dos anells a la carena. L'UP

llengua no té futur si no té un poder econòmic i social. La política lingüística està segur, no ha pogut resoldre aquest problema local. Va finir que l'idea de queix irlandès, fins i tot mos arriba a salvar l'algrés. Mira tu si una companyia de baix cost posarà

siamo sol 50 euros de poltrona. An 40 minuts ja passeja per Girona. I te'n vas a Barcelona, la ciutat més bella. I mirant Miró, te menges la paella. I sense quasi el temps de cantar un balla-balla. Los joves catalans ja mos ompli la muralla. Ixin de nit, van al bar i a discoteca, mengen pizza al Poco Loco i non van a

0: it possible that a low-cost art company would save the Catalan language of a ghetto?
1: Tots som família. A Catalunya Música.
2: Al Set de Sons ens agrada descobrir com algunes cançons es converteixen en molt més que música, perquè hi ha himnes que neixen en un lloc concret del món, però que acaben parlant per a tothom. El Derecho de Vivir en Paz va ser escrita l'any 1971 per Víctor Jara com un cant contra la guerra del Vietnam i en defensa del dret més bàsic de tots, el dret a viure en pau.

Amb els anys, la cançó va anar més enllà d'aquell conflicte i es va convertir en un himne universal contra la repressió i la violència. Després de l'assassinat de Víctor Jara durant la dictadura xilena, la peça va adquirir encara més força simbòlica. I dècades més tard, durant les protestes socials del Xile del 2019, milers de persones la van tornar a cantar als carrers.

Perquè hi ha melodies que reapareixen cada vegada que una societat necessita recordar que la pau també és un dret col·lectiu. La sentirem en la versió del grup gallec Luarna Lubre.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Cantar junts és molt més que fer música. Quan una coral respira alhora, escolta alhora i construeix una sola sonoritat entre moltes persones diferents, també està creant vincles, confiança i comunitat. I això té un impacte profund, emocional, social i fins i tot físic, perquè cantar acompanya, cohesiona i sovint ajuda a sentir-nos menys sols. De fet, aquesta força compartida del cant és una idea que travessa moltes tradicions corals del món. També els espirituals negres, que van néixer com una manera de sostenir l'esperança i la dignitat col·lectiva a través de la veu compartida. Ara sentirem Deep River en l'intens i emocionant arranjament coral de Moses Hogan.

0: Catalunya Música.
1: I de cançons significatives a música que transforma simplement pel fet de cantar amb altres persones. El músic Bobby McFerrin fa anys que explora aquesta idea a través de les seves Circle Songs, unes trobades vocals on un grup crea música en directe a partir de ritmes, petites frases repetides i improvisació compartida. La proposta és simple, no cal saber música ni tenir una gran veu, només escoltar i participar. I és precisament aquí on moltes persones descobreixen que cantar pot fer desaparèixer la por, crear confiança i convertir un grup de desconeguts en una comunitat que respira junta. Sentim ara una Circle Song de Bobby McFerrin.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: I avui que hem parlat de l'Alguer, acabarem el programa amb una peça que ens gronxarà en una barqueta al mar. Una peça per a piano de l'Impressions íntimes de Frederic Mompou, La barca. Us hem acompanyat Dani Jiménez, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, El somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
1: A Catalunya Música. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
3: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics, aquí a l'antena de Catalunya Música. Ja sabeu que aquest és un programa que té certes tradicions, com per exemple la setmana Beethoven, no? La setmana Mozart.
2: Parla d'òpera.
1: El piano omnipresent sempre, evidentment. La setmana que un any és Brahms, l'altre és Tchaikovsky.
2: Exacte.
1: Anem alternant aquestes coses.
2: Sí, sí, sí.
1: Parlar sempre del piano, com deia. I també, entre d'altres, cada temporada dediquem almenys una setmana a grans directors de la història.
2: Clar, si diem grans directors de la història, doncs té una certa lògica que ens fixem en directors ja morts, no? Perquè si podem analitzar tota la seva trajectòria
1: quina
2: professional...
1: Quina cruesa, no, aquesta frase?
2: No, a veure, sí, però amb el sentit de la història, perquè,
1: sí, esclar,
2: clar,
1: sí, sí.
2: Vull dir, al final, amb història de la música, els últims 10 anys és res, és un segon, no?
1: Sí, sí, és veritat.
2: És millor, no sé, comptar 300 anys, no? Quan nosaltres parlem d'una cosa una mica antiga, són 450 anys, no, de música.
1: Sí.
2: Llavors, clar, amb directors, doncs, amb aquest bagatge, no? Diguem, sí, doncs estan morts moltes vegades, no? Doncs podem analitzar tota la seva trajectòria professional. Però aquesta temporada hem pensat que també podem fer una ullada, doncs, a directors que encara estan en actiu, eh?
1: Clar.
2: Bàsicament també perquè fa molta gràcia anar, doncs, a l'Auditori, al Palau, al Liceu, als vostres auditoris, a Girona, a Vic, a Lleida, on sigui.
1: O si viatgeu i aneu a Londres,
2: exacte,
1: o a Nova York, on sigui.
2: I veieu, doncs, el nom d'un director anunciat.
1: I que us soni, no?
2: I dieu, mira, doncs, d'aquest director en van parlar els homes clàssics.
1: De fet,
2: per tant, nosaltres avui us posarem en context. No?
1: A partir d'avui farem això, directors que estiguin i directores que estan en actiu. I hem volgut començar per un director que, de fet, a dia d'avui, jo crec que el seu nom ens sona a tots moltíssim, en bona part gràcies al concert de cap d'any de Viena,
2: sí,
1: no? Perquè aquest concert, el que té un impacte mediàtic brutal i ens ha permès situar-lo en el mapa. Però potser, clar, no acabeu de saber qui ha estat i qui està sent aquest director i quina és la seva trajectòria professional, més enllà d'haver dirigit el concert de Viena.
2: Tot i que això ja ens dona una pista, perquè per arribar a dirigir el concert de Viena has de tenir una trajectòria professional.
1: Absolutament, sí, senyor.
2: Exacte. Per tant, avui, per començar, no viatgem fins a Viena, tot
1: no,
2: i que ens agradaria, però també ens agradarà viatjar al Canadà.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Dilluns,

0: I què deu ser això que estem escoltant ara mateix de fons, aquesta obra tan desconeguda?
1: El hit dels hits.
0: A més, una gravació en rigorós directe del dia 1 de gener d'aquest any 2026.
1: D'aquest any, eh? Això és, sí, acabat de sortir del forn,
0: Absolutament. Bé, ja fa una mica més d'un mes. Bueno. En tot cas, la darrera edició del concert d'any nou de Viena va tenir un claríssim protagonista, més enllà de l'orquestra, que sempre és el protagonista, sempre queda molt atenció qui l'ha de dirigir. Sempre hi ha aquell morbo, no? Fins i tot dir qui serà el proper director, qui... Hi haurà directora? Doncs no, encara no hi ha directora anunciada al concert d'any nou. Doncs bé, enguany, ja ho sabeu, va ser el director canadenc Yannick Neset-Séguin, que d'alguna manera va trencar, sobretot en aquest moment, no?, amb l'estricte protocol que acostuma a regir el conservador concert de la Filarmònica de Viena, perquè és realment un context molt conservador.
1: Sí, perquè ara, per exemple, podem anomenar algunes de les coses que va fer com a revolucionàries, sobretot en qüestió d'estètica, però que dius, escolta'm, el dia a dia ja hauria d'estar absolutament normalitzat.
0: Clar, però és
1: no?
0: que jo viu en una bombolla, el que és Viena és una bombolla. Encara avui, sí, perdona, jo aquest estiu vaig estar a Viena, passeges pels carrers i no respires transgressió, respires conservadorisme al màxim.
1: No, no, absolutament. I, però imagina't, que s'hagi de parlar del vestuari avui en dia, no?
0: Sí, sí,
1: que s'hagi de parlar de que si una persona porta o no les ungles pintades...
0: Que les duia.
1: Sí.
0: Però em sembla fantàstic, faci que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui, no? I després una altra cosa, la seva comunicació amb l'orquestra i el públic, no? Que va ser com molt més directa, molt més propera. Que no pot ser, no, el director ha d'estar tancat, no, ha de tenir cara de mala llet. No, per què? Per què? Però sí, és el que tu dius, eh? És a Viena conservadorisme. Clar, o per exemple, mira, ara sona la marxa Radetzky quan va aparèixer pel mig de la platea, no?, de la Sala Daurada, durant aquesta marxa. Tot plegat va fer que, home, en realitat podia haver rebut pals, però va rebre certes lloances, no?, per, podríem dir, desengreixar un concert tan rígid com aquest, no?
0: Tot, absolutament. Tot plegat ens ha fet plantejar-nos una pregunta, no? Qui és Yannick Neset-Séguin, aquest director que va estar dirigint el concert d'any nou de Viena, i com arriba a dirigir el que és, sense cap mena de dubte, el concert més mediàtic del món? Jo no diria que és el concert més difícil de dirigir,
1: no.
0: ni més ambiciós en l'aspecte musical del món, ni molt menys.
1: Ni més...
0: Ara, no. Això és veritat. En el terreny mediàtic, crec que no hi ha cap concert de clàssica que pugui rivalitzar amb el concert d'any nou de Viena.
1: Fixa't, això ho dèiem ara fora d'antena, no? Amb aquestes xerrades que nosaltres fem als CaixaFòrums, n'hi ha una de les xerrades que jo començo a tocar la marxa Radetzky i la gent, sàpigui o no de música, comença a aplaudir en el moment que ha d'aplaudir, perquè... tararat, tararat, tararat, tararat. Aquí la gent no aplaudeix i el tirirín, tirirín, comencen a aplaudir, no?
0: Sí, sí.
1: I això és per culpa d'aquesta mediatització d'aquesta obra i d'aquest concert, eh? I tant.
0: Doncs, evidentment, arribar a aquest concert, com deia el Pedro, has de tenir necessàriament una trajectòria que t'avali, i el que volem fer avui és conèixer una mica millor la trajectòria del nostre protagonista, Yannick Neset-Séguin.

0: M'encanta començar a explicar la trajectòria d'un director d'orquestra i escoltar la balada número 1 de Chopin per a piano. És que és preciosa.
1: Però no és Neset Sagan, tocant el piano, és no, Pietro de Maria, en
0: aquest
1: cas. Però,
0: no, no, sí, jo parlo de la balada. A mi...
1: Sí, no, però en tot cas hem portat el piano per algun motiu.
0: Exacte, i és que Neset Sagan va néixer a Montreal el 6 de març de 1975, per tant, doncs té, d'aquí poc farà 51 anys, eh? I és fill de dos professors universitaris. Als 5 anys va començar a estudiar piano i quan només en tenia 10 va decidir que volia dedicar-se a la direcció. Per tant, això de dirigir és totalment vocacional, en el seu cas.
1: Home, si prens la decisió als 10 anys, no? Vol dir que realment ho tens com molt clar. Per tant, tenim piano perquè ell va començar la seva carrera com a músic amb aquest instrument, amb el piano. Quants directors hi ha que són pianistes?
0: Molts.
1: Molts.
0: Sí, és, no ho sé, eh? Vull dir, potser... El neguit de no voler estar sol tota la vida.
1: Ja, clar, pianista
0: està molt
1: sol.
0: Davant d'un armari amb tecles.
1: Clar, que... un armari amb tecles.
0: I, estàs, i fer música sol, a mi me porta amb això. Vull dir, jo, clar que sóc pianista i m'agrada tocar el piano, però el que més m'agrada del món és fer música amb altres
1: amb
0: músics.
1: Amb més músics, clar.
0: Amb gent, no? I
1: si et fan cas, a més, com a director, encara
0: sí,
1: més.
0: Sí, però ja no és tant... Ja no, sí, però ja no és tant el fet de que et facin cas... sinó el fet de poder fer música
1: no,
0: conjuntament.
1: D'anar tots a una.
0: Pot ser una mica el que deies... ara no sé si ho has dit amb antena o fora d'antena, no?
1: A veure què dius.
0: No, el tema del caràcter, no? De com tractes els músics,
1: sí.
0: No? De tenir una escola més dura, no? I més seriosa o més amable. Al final el que has de construir és un bon ambient perquè funcioni. No?
1: Has de seduir també a l'orquestra perquè et segueixi les teves idees.
0: Sí. Sí, però i fins i tot també saber acceptar les idees que et proposa que gent, com per exemple el concertí, no?
1: Clar, que poden ser bones idees.
0: No només poden ser bones idees. Imagina't que tu tens 20 anys, 25 anys, 30 anys... i vas a dirigir una orquestra on el concertino té 60 anys i ha sigut dirigit per... jo què sé, Bernstein, Barenboim, etc. I tu vas allà i vas a dirigir La Heroica de Beethoven. Tu creus que aquell concertino no tindrà un cert criteri? Evidentment que tu pots dir i fins i tot imposar, no? Però potser aquestes idees que et pugui proposar doncs se podran adaptar al que tu tenies idea, no?
2: Dimarts.

0: Susanne Wallke va néixer a Helsinki l'any 1969, per tant ara té 57 anys, i és una de les directores d'orquestra més rellevants del panorama musical internacional actual, reconeguda tant pel seu domini del gran repertori sinfònic i operístic com pel seu compromís amb la música dels segles XX i XXI.
1: Per tant, Wallke s'ha consolidat com una figura clau en la vida musical contemporània i com un referent en la renovació del rol de la direcció orquestral. Ara ens hi endinsarem, però hem de tenir en compte que va iniciar la seva formació musical com a violoncel·lista, doncs estem escoltant de fons el quart moviment del concert per a violoncel, d'Elgar. Doncs va començar a formar-se amb aquest instrument a l'Acadèmia Sibelius de Helsinki, una institució fonamental en la tradició musical finlandesa.
0: I una institució fonamental en la pedagogia de la direcció d'orquestra. O sigui, és molt important aquesta escola finlandesa de direcció d'orquestra. Posteriorment, es va especialitzar justament en direcció d'orquestra, desenvolupant una sòlida base tècnica i una profunda comprensió de l'escriptura orquestral. Aquesta doble formació instrumental i de direcció ha marcat decisivament el seu estil. Però si hi ha un moment determinant en la seva trajectòria, aquest va ser el seu nomenament com a directora musical de, atenció, l'Ensemble Intercontemporani de París,
1: sí,
0: des de l'any 2006 fins l'any 2013, aquell conjunt fundat per un vell conegut nostre, Pierre Boulez.

0: L'Ensemble Intercontemporain de París és aquesta formació a la que vam dedicar un capítol la passada temporada, no? Precisament en una setmana que vam dedicar a Pierre Boulez, un dels capítols vam dedicar a aquest ensemble parlant-ne precisament amb un company d'estudis del Pedro, l'Héctor Parra, que ha treballat molt amb aquesta formació. En tot cas, es considera aquesta formació orquestral una referència mundial a la interpretació de música contemporània i Malky, com deia el Pedro, la va dirigir entre els anys 2006 i fins al 2013.
1: Clar, és lògic que s'entengui que durant aquesta etapa Malky va dirigir obres fonamentals del repertori contemporani, del repertori modern.
0: Però
1: no?
0: També si t'encarreguen dirigir aquesta formació vol dir que ja tens cert interès per aquest repertori.
1: Exacte.
0: No?
1: Però no només això, sinó que també va estrenar moltes composicions, guanyant un prestigi internacional doncs excepcional per la seva capacitat d'afrontar partitures d'alta complexitat noves que no es coneixien, perquè clar, quan abans deies clar, has d'assumir un Tristany i Isolda, evidentment, però hi ha 50.000 gravacions que pots anar agafant, però quan tu arribes...
0: Hi ha 1.000 llibres on pots llegir, entendre la filosofia...
1: Sí, quan a tu t'arriba una partitura, un compositor contemporani, que ja d'entrada l'escriptura ja no serà la canònica, per dir-ho d'alguna manera, doncs és molt difícil, I la gent doncs va lluar molt doncs aquesta capacitat excepcional per afrontar partitures d'una complexitat gegant, amb rigor i expressivitat.

0: Paral·lelament a la seva relació amb l'ensemble Intercontemporain, Susana Malky ha desenvolupat una intensa carrera simfònica. Entre l'any 2016 i el 23 va ser directora titular de l'orquestra que estem escoltant ara mateix de fons, la Filarmònica de Helsinki, convertint-se en la primera dona a ocupar aquest càrrec en la història d'aquesta institució. El seu mandat va ser àmpliament elogiat per la qualitat artística que va assolir, també per l'ampliació del repertori i la projecció internacional que va aconseguir l'orquestra dirigida en aquella època per Susana Malky. I en finalitzar aquesta etapa, tan agraïts estaven de la seva aportació que la van nomenar directora emèrita.
1: I a nivell internacional, doncs, la llista d'orquestres és impressionant.
0: Espectacular,
1: i immensa. Ha dirigit, doncs, jo crec que les orquestres més prestigioses del món. Atenció, Filarmònica de Berlín, Filarmònica de Nova York, Sinfònica de Chicago, Boston, Londres, la Filarmònica de Múnich, la Filarmònica de Los Angeles, que a més a Los Angeles va exercir com a directora convidada principal, Doncs bé, la seva presència habitual en aquestes institucions confirma el seu reconeixement com una de les grans batutes dels nostres temps.
0: Pel que fa a l'òpera, perquè clar, aquí la coneixem sobretot pel que fa a l'òpera, perquè sí, és el que la seva col·laboració amb el Liceu, no? Doncs Malky també ha treballat en teatres de primer nivell, com l'Òpera de Nova York, l'Òpera Nacional de París, el Teatre de l'Escala de Milà, l'Òpera Estatal de Viena o la Royal Opera House de Londres. En aquest terreny, el seu enfocament en l'òpera destaca per la integració profunda, no?, entre música i drama, és a dir, que la música i el drama vagin units de la mà, com també per una certa col·laboració entre cantants i, atenció, una part molt important de la qual no en parlem gaire, no?, els equips tècnics.

0: I ja que parlem d'òpera, doncs aquí ens volem aturar un momentet, perquè la relació de Susana Marchi amb Liceu doncs s'ha consolidat en els darrers anys a través de produccions operístiques de gran envergadura i sobretot, exigència artística.
1: Absolutament, El seu debut va tenir lloc a la temporada 2022-23, quan va assumir la direcció de la direcció musical d'Il Trittico, de Giacomo Puccini. Clar, una obra d'enorme complexitat que no s'havia representat de manera íntegra, les tres òperes que formen el Trittico, des de feia més de 35 anys. Aquesta producció, en direcció escènica de Lotte de Ver, molt aplaudida, molt reconeguda, va permetre a Marchi demostrar la seva versatilitat en tres òperes que, malgrat ser les tres de Puccini, les tres tenen un caràcter i llenguatge molt diferents.
0: Absolutament.
1: El Suor Angelica té aquest lirisme des de la més profunda tristor,
0: i
1: el Tabarro té aquella duresa, perquè és molt dura i molt fosca, i Genís Quique ja ho escoltem de fons, és més aviat lluminosa. Doncs bé, gràcies a la versatilitat de Susana Marchi, dirigint també aquest Trittico, van valorar-la per la seva claredat, l'equilibri que va aconseguir amb l'orquestra, malgrat la diferència d'aquests tres títols que s'interpreten de manera seguida, en una mateixa tarda, diguéssim, i a més, accentuant la intensitat dramàtica inherent en aquestes partitures, doncs tot plegat va aconseguir la valoració. I deixa'm dir que en aquesta producció hi havia algun amic meu que hi cantava i hem pogut parlar darrerament sobre la Marchi com a directora, perquè vam anar junts a veure el Tristany Isolde i això ens va donar peu, evidentment, a parlar-ne. I m'apuntava això, no?, que a més a més, el nivell artístic la valora molt. Va dir, però una cosa que sembla molt tonta, però que a vegades no passa sempre, i és la claredat de les idees, és a dir, les idees clares. És a dir, tu com a intèrpret, com a cantant en aquest cas parlava, tens algun dubte, a vegades el director pot vacilar, perquè al final, ostres, hi ha molts dubtes musicals en una partitura, no? I que ella ho tingui tot com molt clar i et doni aquesta seguretat, aquesta garantia, doncs també fa que el cantant, l'intèrpret en aquest cas, estigui com més tranquil, no?
0: Sí, sí. Aquesta primera col·laboració va marcar l'inici d'un vincle artístic continuat amb el Teatre Liceu, perquè justament aquesta temporada ja ha tornat per dirigir ni més ni menys que el Tristan Isolde, de Wagner, un dels títols, podríem dir, més exigents de tot el repertori, no?, operístic.
1: Home, jo diria que sí, no, Pedro?
0: I tant.
1: No és...
0: Sí, ja només, imagina't ja només estar 4 hores movent els braços, això ja...
1: No, mira, jo vaig pensar el dia que vaig anar jo, vaig anar el dia a l'estrena de Tristan Isolde. Per tant, és el dia, en general és el pitjor dia per anar-hi, perquè és quan tothom està més nerviós.
0: Clar.
1: I, clar, sí que és veritat que quan va començar l'obertura, va haver-hi algun desajust a dintre l'orquestra. Però pensava, és que clar, Tristany Isolde comença ja amb aquella obertura, que és una sinfonia en ella mateixa. Vull dir, no comença allò, va, anem tranquils i anem de menys a més. No, Wagner ja comença a fons.
0: Jo recordo una... Crec que va ser una entrevista que li van fer aquí al Mestre Pons, que van posar el principi del Tristany Isolde, i no sé quina versió van posar, que fora d'antena ens va dir, veus, aquí també han anat separats. Perquè és molt difícil el tarira-txà, quan entren allà els instruments de ben fusta, és molt difícil que respirin a l'hora, que entrin a l'hora i tal. I, per tant, ja només aquell primer compàs...
1: Ja és molt difícil.
0: Ja és molt difícil, i te'n queden uns quants. Dimecres,

0: I volem començar fent una reflexió, Pedro, perquè està clar que la joventut és un valor. Ara diem aquí dos senyors grans que fem un programa a ràdio, però... Sembla que ens estiguem justificant. I no va per aquí. La joventut...
1: Perdona, senyor gran, tu... D'esperit, segur.
0: Ja podria ser. En tot cas, dèiem que la joventut és un valor, no hi ha dubte.
1: Sí.
0: Però també ho és l'experiència. Els anys també són un valor. I de fet, si ens centrem en el tema d'aquesta setmana, que estem parlant de directors, per tant, si ens fixem en la direcció musical, els anys no són un problema. Tot al contrari, són una virtut.
1: Clar, perquè l'experiència dels anys permet aportar les vivències a l'hora d'interpretar una partitura. És per això que, després de dos programes dedicats a directors relativament joves, avui ens fixarem en un de veterà, però que encara està en actiu.
0: Sí, de fet l'hem vist en nombroses ocasions, per exemple, al Palau de la Música i també al Liceu, fins i tot l'hem tingut al Liceu tocant el piano, si no recordo malament. Ens referim al gran Simon Rattle, així que anem a fer el que ens agrada i per tal de poder conèixer una mica millor a Simon Rattle, farem el que fem en aquest programa. Comencem pel principi.

0: Sir Simon Dennis Rattle, és el nom complet, també fins i tot amb aquesta distinció nobiliària, aquest cert davant, que després ho explicarem, va néixer a Liverpool l'any 1950.
1: L'any 1050. Imagina't si té anys i té experiència.
0: La té tota.
1: Que té 1.200 anys de vida, no?
0: 1955, per tant té 71 anys. És un dels directors d'orquestra més destacats i influents de la segona meitat del segle XX i, clar, bona part del segle XXI. Reconegut internacionalment per la seva versatilitat, el seu compromís amb la música contemporània i la seva capacitat per renovar les grans institucions musicals, Rattle ha exercit, per tant, un paper fonamental en la vida musical europea i internacional durant més de 4 dècades, que es diu ràpid.
1: Es diu ràpid, sí, sí. Va iniciar la seva carrera professional amb el terreny musical com a percussionista.
0: Però estem escoltant això de fons, no?
1: Exacte. Tot i que això que és la música per a corda, percussió i celesta, atenció, de Bartók, sí? Insisteixo.
0: Anem aquí ensenyant Bartók,
1: de
0: mica en mica.
1: Bartók, eh? Tot i que ell va estudiar piano, eh? I sí, violí a la Royal Academy of Music de Londres.
0: És curiós això, estudia violí i piano, però es comença a guanyar les garrofes com a percussionista.
1: Sí, és curiós. Aquesta formació instrumental... Mira, perdona, jo quan estudiava direcció d'orquestra hi havia un company meu que era percussionista i el meu professor de direcció deia que dels que millor... als començaments, eh? Dels que millor portava la pulsació, clar, era aquest company meu, perquè, clar, estem molt acostumats, clar, justament amb el cop de la baqueta, no?
0: Clar.
1: Damunt dels tímpanis, per exemple. Bé, en tot cas, aquesta formació instrumental l'ha influït profundament, eh? En el seu enfocament de la direcció, especialment en l'atenció al ritme, veus? I també la transparència de les textures i a la claredat del discurs musical.
0: Ja durant els seus anys d'estudi va mostrar una clara vocació per a la direcció orquestral i aviat va començar a destacar en concursos i en projectes professionals.

0: El primer gran impuls de la carrera de Simon Rattle va arribar doncs, amb el seu nomenament com a director titular de la City of Birmingham, l'Orquestra Simfònica de Birmingham, atenció, quan només tenia 25 anys, l'any 1980.
1: I és l'orquestra que estem escoltant ara mateix de fons. Exacte. Amb aquesta sinfonia de Requiem de Benjamin Britten, dirigida, clar, per Simon Rattle. Durant els gairebé 20 anys que va estar al capdavant d'aquesta orquestra, entre el 1980 i el 1998, Rattle la va transformar en una formació de prestigi internacional. És una miqueta el que dèiem, no? És un director que agafa una orquestra d'un prestigi relatiu, però gràcies a la seva qualitat fa que aquesta orquestra de cop i volta tingui molta qualitat. Com aconsegueix? Doncs ampliant el repertori, millorant el nivell tècnic, per descomptat, i a més, impulsant una política ambiciosa d'enregistraments i gires. Aquesta etapa es considera un model a estudiar, no?, com a exemple de renovació artística i institucional d'una formació orquestral.
0: Sí, però tot va canviar per ell quan l'any 2002 doncs va rebre l'encàrrec de dirigir l'orquestra que per a molts doncs és la més important del món.
1: Sí.
0: Aquesta.

0: I us ho podeu imaginar, no? Quina orquestra feia referència al Pedro. L'any 2002, Simon Rattle va assumir el càrrec de director titular de la Filarmònica de Berlín. És que dir-ho ja ens tremola, fins i tot la veu. Una de les orquestres més importants i prestigioses del món, sense cap mena de dubte, encara a dia d'avui. I, a més, o sigui, ara ho parlàvem fora l'antena amb el Pedro, no? Evidentment, aconseguir arribar a aquesta posició és de ser un director extraordinari, sense cap mena de dubte. Però també ha de ser molt difícil aquelles persones que no sabem qui són, que prenen la decisió, no?, de dir, doncs, a partir d'ara, Rattle serà el director. Perquè a qui va substituir Simon Rattle? Clar, és molt important.
1: I tant.
0: A Claudio Abbado.
1: Amb la trajectòria que portava.
0: Evidentment, amb el prestigi de Claudio Abbado inqüestionable, i la transcendència... Bé, Claudio Abbado, a cap i a la fi, Claudio Abbado.
1: Sí, sí.
0: El que decideix ficar Simon Rattle, prendre aquesta decisió ha de ser molt difícil perquè pot ser una patacada històrica. Després d'un director tan bo, has d'estar molt proper a aquell nivell artístic, no?
1: Sí. De fet, la seva direcció, que es va estendre fins al 2018, la veritat és que va marcar una etapa de gran obertura artística. Rattle va impulsar una programació que combinava el gran repertori clàssic i romàntic amb una presència molt destacada també de música del segle XX i contemporània, incloent-hi doncs, compositors com Mahler, Stravinsky, Debussy, Ligeti o fins i tot Lutoslavski.
0: Entre d'altres, eh? Mm-hmm. Durant aquesta etapa a Berlín, Rattle va posar èmfasi especial en l'educació musical i la difusió cultural, promovent projectes pedagògics i socials que van ampliar la relació de l'orquestra amb la ciutat i també, és clar, amb els nous públics. Dijous.

0: mentre el Pedro critica aquesta versió que estem escoltant ara mateix de fons.
1: Coses que dic fora d'antena, no cal fer-les públiques.
0: Aquest és el primer moviment del concert per a piano i orquestra número 2 en do menor, segur que l'heu conegut, opus 18 de Rachmaninoff.
1: El segon de Rachmaninoff.
0: Amb la Filarmònica Berlín dirigida per Kirill Petrenko i el piano Kirill Gerstein. En tot cas, Kirill Petrenko, el nostre protagonista d'avui, és una de les figures, òbviament, més rellevants i respectades de la direcció orquestral contemporània, considerat per molts músics i crítics com un dels grans hereus de la tradició centreeuropea, ni més ni menys, i a més recordem que és el titular de la Filarmònica de Berlín. Per tant, òbviament, té una gran responsabilitat.
1: Clar, en tot cas, si fem una mica com hem fet amb els altres directors, i anem al principi tot plegat, Petrenko va néixer l'11 de febrer de 1972, així que té, doncs això, 54 anys acabats de fer,
0: sí,
1: a Omsk, a Sibèria, aleshores part de la Unió Soviètica, amb una família jueva profundament vinculada a la música. El seu pare era violinista i la seva mare, musicòloga.
0: Fixa't, la majoria dels protagonistes d'aquesta setmana, per no dir tots, perquè ara la memòria em falla, diria que els pares eren músics. Com ajuda això perquè els fills puguin dedicar-se a això?
1: Totalment.
0: I a més, aquest entorn, lògicament, entorn tan musical, marca de manera decisiva la formació primerenca de Petrenko.
1: És curiós perquè això moltes vegades ho debatim amb companys de l'escola de música, no?
0: Sí, amb músics.
1: Sí, però amb el sentit de quan veus els alumnes, quan veus els nens, no?, i les famílies en les que estan envoltades, és realment... A veure, no vull fer aquí un sectarisme, però és realment difícil que uns pares que no els agrada la música i que, evidentment, no es dediquin a la música, entenguin la dificultat que comporta la pràctica d'un instrument, la constància que comporta la pràctica d'un instrument i la quantitat d'hores i de concentració que necessita la pràctica i l'aprenentatge d'un instrument, no?
0: És el que hem dit moltes vegades. Si perceps la música, com les arts o les humanitats en general, com un mer entreteniment,
1: que
0: no entendràs mai que un nen que estigui estudiant trompeta, per exemple, necessiti moltes hores d'assaig. És que les necessita.
1: No
0: és un caprici. I dius, no, estudia matemàtiques, que és el que realment és important, no?
1: Clar, però fixa't en una cosa. La importància de la família és fonamental, perquè un nen per si sol, una nena per si sola, és molt difícil. De vegades passa, Jo m'he trobat algun cas. Però és molt difícil que per si sol arribi del col·le des de les 7, des de les 8, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, que estan fent activitat i molta història, i després se'n van a anglès, i arribi a casa i es passi mitja hora, una hora i mitja, estudiant, practicant. Això és molt difícil si no hi ha una família al darrere.
0: Aquesta allà, vinga, insistint.
1: No, ja no només vinga, sinó posant les facilitats.
0: Clar.
1: De dir, vale, d'acord, has fet això, doncs ara tens aquest espai per tu, perquè puguis estudiar, etc. I això, segurament, els pares músics que ho entenen ja posen totes aquestes facilitats.
0: Però és com tot, no? Al final, allò que coneixes ho pots cuidar més. Segurament, en molts casos, no passa ni per mala fe.
1: Senzillament
0: és desconeixement i no posar en valor aquest art, que és la música.
1: Totalment.
0: En tot cas, en el cas de Kirill Petrenko, l'entorn era molt musical i això va marcar, evidentment, la seva formació primerenca. Clar, quan és jove, no saps on anirà a patar aquest nen. Ara sabem qui és i la trajectòria que està tenint, però quan és un nen és un nen i no sabien els pares tampoc on aniria. I clar, també això provoca que d'alguna manera i de forma natural, no, el jove Kirill Petrenko, com que els pares, la mare musicòloga, el musicòloga i el pare violinista, és lògic que ell a casa de forma natural tingués molta relació amb el repertori clàssic.

0: Anem al gra, perquè estem aquí elucubrant sobre la formació de joves i tal. Anem a fixar-nos...
1: No, és un debat interessant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, absolutament.
1: A més a més...
0: El mantenim nosaltres.
1: No, no, però independentment d'això, vull dir... Sí, però és un debat que valdria la pena tenir-ho amb una cadena generalista, no? De l'educació dels nostres fills i de les arts dintre dels nostres fills.
0: Més enllà, i amb més amplitud de mires a la nostra societat.
1: Exacte.
0: Les arts a la nostra societat.
1: Exacte.
0: A les conferències que fem, Pedro, alguna vegada surt, no?, aquest debat amb el públic i tal, al tram final, i jo sempre intento dir allò, no?, a mitja broma, que qui escolta o té relació amb la música...
1: És més intel·ligent, no?
0: No és que sigui més intel·ligent. No, però al final les arts ens ajuden a ser més bones persones, crec jo. Les arts, vull dir les humanitats en general, la música també, per descomptat. I jo crec que, ostres, són molt importants també per configurar una societat més sàvia, més justa, que té més armes per defensar-se.
1: Sí, sí, veus? Ja hi tornem,
0: ja tornem
1: al debat.
0: Sí, sí. No tenim...
1: En tot cas, Petrenko. Vinga, va, Kirill Petrenko, que des de ben jove va mostrar un talent musical, doncs, excepcional, com habitualment passa amb aquests grans genis, eh?
0: Exacte.
1: Va iniciar...
0: Ja és que diem, no, el tal protagonista era un totxo de petit.
1: No, difícil, difícil. Ell va començar els seus estudis de piano a Rússia i va debutar com a solista amb només 11 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: L'any 1990, amb 18 anys, va emigrar amb la seva família a Àustria, un trasllat que va resultar fonamental per al seu desenvolupament artístic.
0: Clar, Àustria és un país amb molta sensibilitat musical, perquè allà va poder continuar la seva formació al Conservatori de Vorarlberg i més tard a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena, on, a més, es va poder especialitzar en direcció d'orquestra.
1: I és que la tradició vienesa, doncs, va deixar una empremta profunda en la seva concepció musical.
0: Atrem-nos a això, la tradició vienesa, o sigui, tota la música clàssica occidental,
1: clar,
0: passa per allà.
1: No, absolutament.
0: Fins a principis del segle XX.
1: Mira, jo me'n recordo...
0: És a França.
1: Vinga, una altra batalleta. Recordo que amb 19 anys o 20 anys jo encara estava començant la carrera superior de piano, tal, però jo també tenia aquest neguit, no?, de poder intentar dirigir i tal, i vaig parlar amb un director d'orquestra que em va dir: en algun moment o altre de la teva carrera has d'anar a Viena. Ni que sigui per respirar.
0: 100%, absolutament.
1: Aquell ambient, no? Doncs amb ell la tradició vienesa va deixar una empremta profunda en la seva concepció musical, especialment en la seva afinitat amb el repertori, evidentment, germànic, que inclou, doncs, Mozart, Beethoven, Wagner, Strauss, Mahler i Bruckner.

0: Això sí, la carrera de Petrenko s'ha anat consolidant de manera progressiva i amb molt de rigor, lluny dels camins ràpids cap a la fama. De fet, els seus primers càrrecs importants van ser en teatres d'òpera, un àmbit que definiria doncs, la seva identitat artística.
1: El teatre de Meiningen, a finals dels anys 90, va aconseguir atraure l'atenció internacional en fer del defecte virtut. Ell volia fer el cicle de l'Anell del Nibelung, de Wagner, i tu saps perfectament, molt millor que jo, de fet, que les òperes de Wagner, i en particular les de l'Anell, a nivell d'orquestració...
0: No necessites pot... uns quants músics.
1: Oi?
0: No. No pots fer un quartet de corda.
1: Oi que no? Necessites una
0: orquestra gran.
1: Una orquestra molt gran, molta intervenció, etc. Doncs bé, ell no tenia aquests recursos. No disposava d'una orquestra amb tots aquests recursos.
0: I doncs fes-ho en piano.
1: Tampoc volia fer això i va adaptar-se amb els pocs músics als quals disposava, però clar, imagino, no? Amb un bon talent com a director... pots suplir les mancances donant més força a uns instruments que a d'altres, algunes seccions...
0: Sí, vols dir que va reinstrumentar l'obra de Wagner, no?
1: Entenc que sí, clar, i va fer el cicle de l'Anell del Nibelung, allò que diuen, sense recursos no es pot fer. I va dir, no, doncs jo ho faré, ho provarem.
0: Exacte.
1: Tinc els cantants, m'adapto a l'orquestra perquè això pugui sonar més o menys bé. I es veu que va sonar molt, molt bé, diuen que les cròniques, no?, que va poder adaptar a tot plegat, i així va poder evidenciar també la seva capacitat, no?, per poder manipular aquestes estructures musicals complexes amb molta claredat, sense perdre un element essencial en Wagner, com és la tensió dramàtica.
0: Home, i tant.
2: Divendres.

0: Pel que fa al seu estil de direcció, Marina Alsop es caracteritza per una gran claredat rítmica, una energia comunicativa notable i una relació molt directa amb els músics.
1: El seu lideratge es basa... De fet, ho hem comentat ara de la setmana, no?, que és una cosa bastant comú ja amb els directors del present, no?, en la col·laboració i el respecte mutu, tot i dominar el gran repertori clàssic. S'ha fet sobretot coneguda per la seva defensa de la música de compositors del segle XX i XXI i de compositors nord-americans, no?, com Samuel Barber, que estem escoltant ara mateix. Quina obra deu ser aquesta? El seu adagio per a cordes. Aaron Copland, Leonard Bernstein, John Adams i també molts creadors contemporanis als quals ella intenta donar, diguéssim, veu a través de l'orquestra.
0: A més, un aspecte essencial del seu llegat és el compromís amb l'educació i la igualtat d'oportunitats. De fet, ha impulsat nombrosos projectes pedagògics i socials convençuda que la música pot ser una eina de transformació i, en aquest sentit, destaca la creació del Takey Alsop Conducting Fellowship, un programa destinat a donar suport a joves directores d'orquestra i a fomentar, doncs, la diversitat en aquest àmbit.
1: Directores com la Irene Delgado Jiménez, que de fet ha explicat la seva experiència aquí a Catalunya Música en programes de com tots els matins del món, no? I hem pogut conèixer precisament la seva experiència vinculada amb Marin Alsop. De fet, val molt la pena, si voleu conèixer una mica millor les interioritats, no?, de la carrera d'Alsop, i d'alguna manera també com es forja una carrera d'un director i la necessitat de les complicitats amb d'altres, etc. Val molt la pena veure un documental que es diu The Conductor, és a dir, la directora, The Conductor, el documental sobre Marin Alsop, que explica precisament tot aquest procés i les llums i les ombres, també, perquè sí. A vegades és veritat que tenim la tendència a veure les llums quan parlem d'algú que ha tingut molt èxit i tal, però clar, en tot èxit hi ha un esforç de darrere que no sembla que coneguem tant, però forma part també del procés vital. Uh-huh. En resum, Marin Alsop, una directora d'orquestra de gran prestigi internacional i una figura clau a la història recent de la música clàssica. La seva trajectòria, per tant, combina, com us hem intentat explicar, excel·lència artística, lideratge ètic i un compromís ferm amb el canvi social, fet que la converteix en

0: un referent indiscutible del panorama musical del segle XXI.
1: I ara, doncs, anem a escoltar-la a l'audició.
0: Som-hi.
2: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
3: Els Homes Clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Ja sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i avui escoltarem a la directora americana Marin Alsop i per això hem triat una composició, avui era fàcil la tria, no? Si més no, del compositor,
1: sí,
0: que va ser el seu mestre, com ho va ser Leonard Bernstein.
1: Exacte, sí, sí, concretament ens hem fixat en la gravació que va realitzar de la Sinfonia número 3, la Kaddish, de Bernstein, amb la Sinfònica de Baltimore.
0: N'hem parlat alguna ocasió, eh? Aquesta sinfonia és una obra profundament personal i espiritual de Bernstein. Combina orquestra, cors, soprano i narrador i pren com a punt de partida la pregària jueva del Kaddish. Lluny de ser una obra de caràcter religiós, podríem dir convencional, és un diàleg dramàtic amb Déu sobre el sofriment, la fe i la responsabilitat humana, escrita en un context de crisi moral i dedicada a la memòria de John Fitzgerald Kennedy.
1: Doncs com dèiem, us proposem escoltar la Sinfonia número 3 de Leonard Bernstein, dirigida per Marin Alsop amb la Sinfònica de Baltimore.

Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.

0: Era música del compositor nascut a Logroño l'any 1755, Mateo Albéniz, en sentir la seva sonata per a piano interpretada per Alicia de la Rocha.
1: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música. Sentiu els millors directes a Catalunya Música. Aquest dimarts 9 de juny, a les 8 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el Quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov. Interpretaran el tercer quartet de corda de Dmitri Shostakovich, de gran intensitat dramàtica, i el quintet per a piano de Johannes Brahms, un monument de la música de cambra romàntica. Una vetllada emmarcada dins la Diada Pau Casals 2026, amb la qual se celebra i commemora el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música Catalana i la dimensió musical internacional del mestre l'any del seu 150è aniversari. Sentiu la transmissió del concert aquest dimarts 9 de juny a les 8 del vespre, en directe des del Palau i amb els comentaris de Montse Aguilera. A Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música. Avui, novament, tenim la sort i podríem dir que l'honor de proposar-vos un concert molt especial d'aquells que no es poden repetir gaire sovint. Bàsicament perquè és el concert que celebra, atenció, 140 anys d'una de les agrupacions d'interpretació musical del nostre país de referència. Ens referim a la Banda Municipal de Barcelona. I és que complir 140 anys d'història és molt més que un simple aniversari. En el cas de les bandes de música esdevé tota una fita de supervivència i de reivindicació. La Banda Municipal de Barcelona va néixer el 2 de març de 1886 i ho va fer amb un objectiu primari: dotar la ciutat de Barcelona d'una formació musical professional i estable. Des d'aleshores i fins al dia d'avui, la banda ha anat imbuint-se en tots els contextos sociopolítics i econòmics que la història li ha anat permetent i enllaçant. Avui és una realitat artística amb identitat pròpia, amb una proposta que la diferencia i que vol evidenciar la idiosincràsia d'una orquestra d'instruments de vent i percussió en la cultura musical contemporània. Precisament si el 2 de març de 1886 naixia la Banda Municipal de Barcelona, el concert que us proposem avui era just el dia abans que l'enregistrava a l'Auditori de Barcelona el nostre equip tècnic, encapçalat per Toni Vila. Va ser l'1 de març del 2026. Un concert ben particular amb un repertori veritablement preciós, atractiu i que ens permet donar precisament testimoni d'aquesta idiosincràsia que esmentàvem. La primera obra que s'hi va interpretar, que va interpretar la Banda Municipal de Barcelona, és Angel of Mercy, Àngel de la Misericòrdia, del compositor nord-americà David Maslanka, compositor que va viure entre 1943 i 2017, una de les figures rellevants i certament personals de la música nord-americana dels últims 40 anys. Maslanka va fer un estudi profund i enamorat, podríem dir, de la música de Johann Sebastian Bach, que el va portar a desplegar un corpus creatiu on la petjada del gran mestre s'hi deixa sentir. Nosaltres sentirem l'obra que va encapçalar el concert, Angel of Mercy, Àngel de la Misericòrdia, una obra de Maslanka on trobem una partitura que aboca la pau a través de la música coral. El mateix compositor diu: fa més de 25 anys que toco i canto els 371 corals a quatre veus de Johann Sebastian Bach. Tot i que tenen un context cristià luterà, són principalment, i per mi, el més important, simplement música gloriosa i poderosa en si mateixa. Aquestes melodies antigues són la veu de la pau i al llarg dels anys han format un centre de pau en mi. Aquestes eren les paraules del compositor, de David Maslanka, que es basa precisament en tres corals de Bach, els titulats O, por, inquietud i aprensió, O, com sou beneïts, i el tercer, Deixo totes les coses a la direcció de Déu. La paleta sonora dels instruments de vent i percussió, amb l'afegit del piano, per cert, sempre present a la música de Maslanka, ens envolten d'una textura ambiental plena d'honestedat expressiva. Disposem-nos a sentir la versió que la Banda Municipal de Barcelona, dirigida pel seu mestre titular, José Rafael Pascual Vilaplana, va oferir el dia 1 de març del 2026 per encapçalar el concert oficial del seu 140è aniversari. Sentim, doncs, Angel of Mercy, Àngel de la Misericòrdia, de David Maslanka.

Així va sonar l'obra Angel of Mercy, Àngel de la Misericòrdia, del compositor nord-americà David Maslanka, la primera de les obres que la banda municipal de Barcelona, dirigida pel seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana, va oferir el dia 1 de març del 2026 a l'Auditori de Barcelona en el seu concert de celebració del 140è aniversari de la banda. Un gran concert amb un repertori certament interessant, el que ens proposen els músics de la banda. Un concert que va continuar amb una obra dedicada precisament a la banda motiu d'aquest aniversari. Una obra del gran compositor català Héctor Parra, nascut a Barcelona el 1976. Parra avui és un dels noms de la creació musical contemporània més rellevants, no només a casa nostra, sinó a escala internacional. Recordeu que va ser compositor resident de l'IRCAM, el Centre Pompidou de París, des del 2002. La seva obra ha rebut els elogis de la crítica internacional més exigent i, a més, ha estat guardonada amb importants reconeixements com la Medalla d'Or del Teatre del Liceu l'any 2025, el Premi Òpera 21 per la seva òpera Orgia, el Premi Nacional de Cultura 2017 de la Generalitat de Catalunya o el Premi de Composició de la Fundació Ernst von Siemens a Alemanya, entre molts altres guardons en diferents països europeus i també dels Estats Units. La creació operística d'Héctor Parra és tot un referent en l'actualitat i precisament és en la seva òpera Justis, que va compondre entre 2022 i 2023, en la que es basa l'obra que podrem sentir tot seguit. És la primera pàgina que Parra escriu per banda, una partitura que s'estrenava justament en el concert que us estem oferint avui. L'òpera esmentada, aquesta òpera titulada Justis, dona veu a les víctimes d'un greu accident causat per una multinacional europea a Katanga, població de la República Democràtica del Congo. Parra va estudiar i analitzar la riquesa cultural i musical d'aquell país i com ha sobreviscut al colonialisme. L'obra es titula Chibola Mulumba i està dedicada, tal com ja us hem dit, a la banda municipal de Barcelona amb motiu d'aquest preciós 140 aniversari. Una pàgina fruit d'un estudi important en el cant tradicional luluba del mateix nom enregistrat in situ a Kasai, a la República del Congo, l'any 1952 per Esther Bakanena i 12 dones de la cultura luba i luluba. En paraules del mateix compositor, l'obra es basa en una cançó afirmativa i enfàtica de caràcter repetitiu i coral. L'obra adopta la forma d'una fanfàrria estructurada en diverses seccions contrastades. Així connecta dues regions aparentment llunyanes, el Congo i Catalunya, unides però per l'amor a la música i pel seu poder expressiu i cohesionador. En definitiva, aquesta és l'aportació que Héctor Parra fa en aquest 140è aniversari de la banda municipal de Barcelona. Sentim ja la interpretació que la banda va oferir d'aquesta Chibola Mulumba.

Així va sonar l'obra Chivola Mulumba per banda simfònica, un encàrrec de la banda municipal de Barcelona fet al compositor Héctor Parra i que hem pogut sentir tal com la van estrenar el dia 1 de març del 2026 en aquest concert enregistrat per Catalunya Música a l'Auditori de Barcelona, concert de celebració del solemne 140è aniversari de la banda municipal de Barcelona. Bé, el concert es va acabar amb una obra ben singular i ben festiva. Per primera vegada en la història de la banda municipal de Barcelona, aquesta institució va comptar amb la presència, amb la participació de l'Escolania de Montserrat, que en aquesta ocasió dirigia Pau Jorquera. A la fusió entre l'Escolania de Montserrat i la banda municipal s'hi afegia la mezzosoprano Gemma Coma Alabert. Tots plegats per interpretar la Sinfonia número 4, Symphonie de Lieder, Sinfonia de cançons, del compositor holandès Johan de Meij. Recordem que aquest compositor va ser artista resident de la banda la temporada 2023-2024. Així doncs, la partitura que podrem sentir tot seguit neix com a encàrrec del Festival Mahler que se celebra des de l'any 1981 a la ciutat italiana de Dobbiaco, a l'Alto Adige, a Itàlia, en record de que va ser allà quan Gustav Mahler va trobar la inspiració per les seves últimes grans creacions, el Cant de la Terra, la Novena Sinfonia i fins i tot la última i inacabada Sinfonia número 10 entre 1908 i 1910. El compositor de Meij es basa precisament en la música i l'estil del músic txec per escriure aquesta sinfonia partint de textos alemanys del segle XIX. Els tres primers posen música a tres poemes de Friedrich Rücker, el mateix poeta amb el que Mahler es basa en els seus coneguts Kinder toten Lieder. I finalment, els dos darrers moviments de la sinfonia ens ofereixen poemes d'Hugo von Hofmannsthal, coetani de Mahler a la vida cultural vienesa de principis del segle XX, que són poemes on s'evidencia una clara metàfora del renaixement, la nova vida i l'esperança. Doncs disposem-nos ja a sentir l'obra que va culminar aquest concert del 140è aniversari de la banda municipal de Barcelona, conjuntament amb l'Escolania de Montserrat dirigida per Pau Jorquera, amb la participació de la mezzosoprano Gemma Coma Alabert i sota la direcció del mestre titular de la banda, José Rafael Pascual Vilaplana. Aquí teniu aquesta Sinfonia número 4, Symphonie de Lieder per solista, cor de nens i orquestra de vent de Johan de Meij.

Aplaudiments per la mezzosoprano Gemma Coma a la Berca al costat de l'Escolania de Montserrat, dirigida per Pau Jorquera, i de la Banda Municipal de Barcelona, tots plegats dirigits pel mestre José Rafael Pascual Vilaplana, ens acaben d'interpretar la Sinfonia número 4, Sinfonie de Lieder, sinfonia de cançons per veu solista, cor de nens i orquestra de vent del compositor Johann de Mey, compositor nascut el 1953. Aquesta és l'obra que va culminar el concert que la Banda Municipal va fer el dia 1 de març del 2026 a l'Auditori de Barcelona. Un concert de celebració, poca broma, de 140 anys d'història, 140 anys de la història d'aquesta Banda Municipal. El concert, però, ja podeu sospitar que no es va acabar així, i va ser aleshores quan la banda, juntament amb l'Escolania, van fer una picada d'ull a tot el públic i van interpretar ni més ni menys que el Virolai, aquest himne a la Mare de Déu de Montserrat, que va sorgir l'any 1880 a partir d'un text de mossèn Cinto Verdaguer amb la música de Josep Rodoreda. Aleshores es commemorava el mil·lenari de l'aparició de la imatge de la Mare de Déu, segons la llegenda. I vet aquí que aquest Virolai amb la música de Josep Rodoreda ha fet fortuna fins als nostres dies. Continua sent l'himne de l'Escolania cap a la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta va ser, doncs, la propina, el Virolai, música de Josep Rodoreda.

0: Així, amb el Virolai de Montserrat, música de Josep Rodoreda, sobre text de mossèn Cinto Verdaguer, tal com el va interpretar l'Escolania de Montserrat, dirigida per Pau Jorquera, al costat de la banda municipal de Barcelona, tots plegats, dirigit pel titular de la banda, José Rafael Pascual Vilaplana. Amb aquesta propina s'acabava el concert de celebració del 140è aniversari de la banda municipal. Concert que va enregistrar l'equip de Catalunya Música, encapçalat per Toni Vila, el dia 1 de març del 2026 a l'Auditori de Barcelona. Aquest ha estat el concert que us hem ofert avui a Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música, tot seguit, podrem sentir la cantata titulada The Music Makers, els creadors de música, opus 69, per solista femenina, cor i orquestra del compositor britànic Edward Elgar. Una partitura que el compositor va dedicar al seu amic Nicholas Kibern i que havia estat un encàrrec del Birmingham Triennial Music Festival l'any 1912 i, de fet, va ser allà on es va estrenar. La partitura forma part de les obres corals del compositor, interpretades no d'una manera sovintejada, però sí de tant en tant, i que conté aquells preciosos versos que comencen dient allò de «Som els creadors de música i som els somiadors de somnis, vagant per espigons de mar solitaris i asseguts al costat de rierols desolats». Un text que sentirem interpretat per Janet Baker al costat del cor i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigits per Adrian Bull. La cantata The Music Makers, els creadors de música, opus 69, d'Eduard Elgar.

0: Acabem de sentir la cantata The Music Makers, els creadors de música, opus 69, música d'Eduard Elgar escrita per solista vocal femenina, cor i orquestra, i que ens interpretava Janet Baker al costat del cor i l'orquestra filarmònica de Londres, dirigits per Adrian Bolt.
1: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
2: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
3: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
2: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música del cinema. Si haguéssim de seguir l'actualitat que omple telenotícies i tertúlies aquests dies, hauríem de dedicar el Violí Vermell o bé a la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona o bé als mestres. Però resulta que ja vam dedicar en el seu moment un programa a la música de les pel·lícules papals i a la música de les pel·lícules sobre mestres. Si us ve de gust, podeu recuperar-los. Els trobareu a la plataforma 3CAT juntament amb tota la resta dels més de 700 programes del Violí Vermell. Avui sí que seguirem l'actualitat, però és una altra actualitat, més cinematogràfica. Resulta que entre el 5 i el 13 d'aquest mes s'està celebrant el FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, i enguany té com a eix temàtic cinema i història. I això ens ha fet pensar que estaria bé, així, dins del context del FICCAT, dedicar el programa, com així farem, a la música del cinema històric.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb el Pau Blasi, un històric del Violí Vermell, al control tècnic.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Les relacions entre història i cinema sempre són tenses. Molts de nosaltres podem creure que sabem molt d'alguna època històrica perquè hem vist moltes pel·lícules ambientades en aquella època. I això és absurd. El cinema és ficció i és una expressió del segle XX i del XXI. Per tant, qualsevol pel·lícula anomenada històrica, és a dir, amb un argument ambientat en qualsevol època del passat, no és sinó una expressió del segle XX o del XXI mirant cap a aquell passat. El cinema només ens pot servir per entendre aquests dos segles, cap altre. Una altra cosa és si el film està més o menys ben ambientat o és més o menys rigorós en coses de guió. Però més enllà d'això, el cinema només pot parlar de quan ha sigut fet, projectant el present en el passat. I pel que fa a la música, buf, que us he de dir, el camp és tan ampli. Avui en sentirem algunes mostres, però per començar, us vull posar uns breus exemples musicals relacionats molt per part de tots nosaltres amb determinades èpoques històriques. Per exemple, penseu en la Guerra Civil Nord-Americana, que va transcórrer entre 1861 i 1865. La Guerra Civil Nord-Americana. I ara sentim aquesta música.

Penseu ara en el desert d'Aràbia i les tribus que l'habitaven al segon terç del segle XX. I ara sentim aquesta música.

I ara pensem en el Far West, en aquella època del segle XIX i principis del XX en què es van constituir els Estats Units. I sentim aquesta música.

0: La Guerra Civil nord-americana de 1861-1865, Aràbia als anys 30 del segle XX, l'Anglaterra medieval, el Far West a finals del XIX i la música d'allò que el vent s'endugué de Max Steiner, la de Lawrence d'Aràbia de Maurice Jarre, la de les aventures de Robin Hood d'Eric Goldman Corwell i els set magnífics d'Elmer Bernstein, com també La mort tenia un preu d'Ennio Morricone. Unes músiques que no tenen res a veure amb l'època dels arguments dels films dels que són banda sonora. Però, d'una manera o altra, tots identifiquem aquella època amb aquesta música o aquesta música amb aquella època i viceversa. N'hauríem de parlar i podríem parlar-ne molt més. Però això ja és tema d'un altre dia. Nosaltres avui us proposo de veure diferents maneres que la música de cinema es relaciona amb el cinema de temàtica històrica.
1: El violí vermell. La música clàssica i la música de cinema.
0: Molt bé, si us sembla, comencem per tot això de com el cinema musica les pel·lícules de temàtica històrica amb el recurs de partir d'un tema original de l'època i canviar-li una mica la instrumentació i el ritme per incloure'l de manera principal en una banda sonora. La primera audició d'avui és una peça de Georg Friedrich Händel. Es tracta del quart moviment de la seva suite per a clavicèmbal número 4 de l'any 1706. Potser, de bones a primeres, el nom de la peça no us diu res. Però si us dic que aquest quart moviment és una sarabanda, potser per a alguns la cosa canvia. No la sentirem tota, que és molt llarga, però sí un bon fragment.

Així començava la sarabanda de Händel, o sigui, el quart moviment de la seva suite per a clavicèmbal, número 4, de l'any 1706. Doncs bé, escoltada aquesta peça musical del barroc, sentim ara el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Barry Lyndon, dirigida per Stanley Kubrick el 1975, un film ambientat en el mateix temps de la peça. Aquest va ser, com dic, el tema principal de la banda sonora, a l'entorn del qual Leonard Rosenman va bastir la resta de la partitura.

Us oferim ara un altre exemple en el que la música de cinema es converteix en alguna cosa més que en simple adaptadora d'estils o de temes clàssics. En el cas d'ara, és més aviat el versionat del tema clàssic adaptat al llenguatge propi del compositor encarregat de la banda sonora. Sentim primer la peça original, també del barroc. El barroc és el període musical que el cinema segurament ha tractat millor a l'hora de, diguem-ne, enriquir-lo amb versions, arranjaments i homenatges. Sentim ara música de Henry Purcell, la peça A New Ground, en mi menor, composta l'any 1687.

Doncs bé, sentida aquesta peça de Henry Purcell de l'any 1687, fixeu-vos en aquest tema de Michael Nyman de la seva banda sonora per a la pel·lícula El contracte del dibuixant de Peter Greenaway de 1982. El contracte del dibuixant ens explica la història de com l'any 1694, fixeu-vos, la història se situa només 7 anys després de la composició del tema que hem sentit de Purcell, doncs el senyor Neville, un ambiciós i prometedor dibuixant, visita una ostentosa mansió on la dona de l'anfitrió li encarrega 12 dibuixos de la casa i dels exquisits jardins. Però el dibuixant es veurà embolicat en tota una intriga domèstica que el convertirà en sospitós d'adulteri i algunes coses més. Vinga, al que anàvem. Ara que encara tenim fresc el tema de Henry Purcell, sentim el tema de la banda sonora de Michael Nyman titulat El jardí s'està convertint en un vestidor.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Hi ha algunes pel·lícules d'època en les que els protagonistes són músics o compositors. Vam dedicar no fa gaire setmanes un programa a aquesta temàtica. I és en aquestes pel·lícules en les que no es pot dissimular gens la historicitat de la música que s'escull per a elles, ja que sol ser la mateixa música de la que el compositor protagonista n'és autor. I fins i tot pot bé ser que en algun moment del film hi hagi seqüències o escenes senceres destinades a mostrar-nos el procés de composició de tal o qual peça musical d'aquell compositor sobre el que va la pel·lícula. Naturalment, la referència en aquest cas és la pel·lícula Amadeus, de Milos Forman, del 1984, sobre la vida de Mozart i la seva relació amb un altre compositor, Salieri, una pel·lícula basada en l'obra de teatre de Peter Schaffer. Bé, aturem-nos, doncs, en la que està considerada com la gran escena de la pel·lícula, el moment en què Mozart, que està malalt de mort al llit, dicta a Salieri parts del seu rèquiem. És una escena magistral des de tots els punts de vista. És excel·lent, sobretot, des del punt de vista didàctic, pel que fa a la música, ja que ens descriu la seva gènesi com una totalitat és descrita per la superposició i l'esglaonament de les seves parts. En el cas que sentirem ara, el cinema ens ofereix la possibilitat de poder separar les diverses parts que es configuren en els escassos 30 segons de la part del Confutatis del Rèquiem, de separar les cordes dels metalls o les timbales dels fagots o els tenors dels baixos. Sentirem com es dicta la seva partitura en una escena de la pel·lícula que ja forma part de la història del cinema i de la música del cinema.
2: Comencem amb les veus. Primer els baixos, segon temps del primer compàs.
3: Tempo, tempo.
2: L'usual, segon temps del primer compàs. Un la. Confutatis. Segon compàs, segon temps. Maledictis. Veieu com va?
3: Sí, res sostingut.
2: Esclar, sí. Segon temps del tercer compàs, començant amb un mi. Flamis acribus addictis, sí. Maledictis, flamis acribus addictis.
3: Flamis acribus addictis.
2: Ho teniu?
3: Em penso que sí.
2: A veure,

0: Molt bé. Ara els tenors. Quart temps del primer compàs. Començant amb un do. Confutatis. Segon compàs. Quart temps. Re. Maledictis. Va bé?
1: Sí, sí, endavant.
0: Segon temps del quart compàs. Un fa.
2: Flamis acribus adictis. Flamis acribus adictis.
1: Flamis acribus adictis.
0: Ara l'orquestra, el segon fagot i els trombons baixos amb els baixos. Les mateixes notes i el mateix ritme. El primer fagot i les trompes amb els tenors.
1: Massa de pressa.
0: Ho teniu?
1: Aneu massa de pressa.
0: Ho teniu?
1: Primer fagot, trombons, què?
0: Amb els tenors.
1: El mateix?
0: Esclar! Els instruments doblen les veus. Ara, les trompetes i els timbals. Les trompetes en re. Escolteu-me!
1: No, no ho entenc.
0: Les trompetes en re. Tònica i dominant, els primers temps i els tercers. El que va amb l'harmonia!

0: Sí. Sí, sí, ja ho entenc. Sí, sí, ja està.
1: No, no, ara hi falta el foc. La corda en unís un ostinato sobre el da. Així. En el següent compàs crescendo. Ho teniu?
0: Sí, sí, penso que sí. És meravellós.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Endavant. Bócame. Sotto voce. Escriviu. Sotto voce.
0: Sí, sí, sí. Pianissimo.
1: Bócame con
0: pianissimo. Pianissimo.
1: Sí. Cridem entre els beneïts. Dom això. Sopranos i contrals en terceres. Les contrals comencen en do, les sopranos per damunt.

0: dos sopranos van al fa en el segon boca? Sí, sí.
1: I en el dictis?
0: Sí.
1: A sota, arpegis de violí i prou. Una escala descendent de terceres i després, altre cop l'ostinato. I ja estarà. Ho teniu?
0: Aneu massa de pressa.
1: Ho teniu?
0: Aneu massa de pressa. Un moment, sisplau. Un moment. Sí.
1: Molt bé. A veure, ensenyeu-m'ho tot des del començament.
2: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
3: Passem ara a la modalitat potser més meritòria que un compositor pot optar a l'hora de fer música per a un film de temàtica històrica. L'intent de voler ser fidel a la música de l'època fent una feina fins i tot de recerca històrica musical. Un cas exemplificador. La banda sonora de Miklós Rozsa per a la pel·lícula El Cid, dirigida per Anthony Mann el 1961 i protagonitzada per Charlton Heston, que feia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, i la Sofía Loren fent de la seva esposa, Doña Jimena. Doncs bé, per fer la música del Cid, Miklós Rozsa, un músic molt perfeccionista i rigorós en la seva feina, va viatjar a Espanya i es va posar en contacte amb el filòleg i historiador Ramón Menéndez Pidal, aleshores una autoritat sobre el Cid i la seva època. Menéndez Pidal va mostrar a Rozsa dues de les millors compilacions de música medieval que existeixen, les Cantigues de Santa Maria i el Llibre Vermell de Montserrat. I Miklós Rozsa va estudiar en profunditat els dos reculls i en va extreure fragments per introduir-los, adaptats en la seva banda sonora del Cid. El resultat va ser una de les millors partitures d'aquest compositor i una de les grans bandes sonores de la història de la música cinematogràfica. Us n'ofereixo unes mostres. La primera, del Llibre Vermell de Montserrat, que és un còdex, que és el nom que reben els llibres antics i medievals, que es conserva a la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat i que deu el seu nom al color de les seves cobertes, de vellut vermell. El Llibre Vermell va ser copiat cap a l'any 1399 i conté també fragments del segle XVI. Està integrat per 23 plecs que contenen textos de temàtica religiosa, entre els quals destaca l'anomenat cançoner montserratí, format per 10 composicions vocals, totes d'autor anònim, dedicades gairebé en la seva totalitat a la Mare de Déu de Montserrat i destinades a l'ús dels pelegrins que acudien de manera massiva al monestir a partir del segle XIV. Com deia abans, Miklós Rozsa va poder consultar el Llibre Vermell de Montserrat i va aprofitar per al Cid una d'aquestes composicions. Es tracta de la titulada «Los set goig recomptarem». Mireu, no és cosa de sentir-la sencera, que dura uns 7 minuts, però sí que us demano que estigueu atents a com fa la seva tonada principal en aquest fragment.

I aquest és el tema de l'obertura de la banda sonora del Fit de Miklo Rotze. Deixeu passar la fanfara inicial, esplèndida però ara irrellevant, i estigueu atents al que ve després.

Què? Ho heu sentit? Heu vist com Miklós Rots agafa la tonada de la cançó medieval i la converteix en la tonada principal d'un tema 100% Hollywood? Té molt de mèrit, perquè no li feia cap falta. Vull dir que, component música de Hollywood de cinema d'aventures medievals, amb això anava més que sobrat. Però, en canvi, va voler que la música tingués el tema medieval genuí incorporat. Veiem més exemples. Les Cantigues de Santa Maria, d'Alfons X el Savi, és un dels principals reculls de cançons monofòniques de l'edat mitjana. I se suposa que es va redactar durant el regnat d'aquest rei castellà, Alfons X el Savi, entre 1221 i 1284. Es tracta d'un conjunt de 427 composicions escrites en llengua galaico-portuguesa en honor a la Mare de Déu. La majoria són cantigues que expliquen miracles succeïts amb la intervenció de Maria. Les cantigues són poesies cantades, la lletra i la música de les quals era composta per trobadors. En aquest cas, però, totes són de caràcter religiós. Sentim el primer exemple de com Miklós Rots es va inspirar en algunes de les cantigues de Santa Maria per compondre temes de la banda sonora d'Elfit. El primer fa referència a la cantiga número 100, una de les més populars i enregistrades discogràficament. És la que comença dient-nos «Santa Maria, estela do dia, mostra-nos via per a Deus e nos guia», que més o menys seria «Santa Maria, estrella del dia, mostra'ns el camí que Déu ens guia». Com hem fet abans, sentim com fa la tonada principal només, i ho farem sentint-ho d'una versió de Jordi Savall al front de la Capella Reial de Catalunya i Hesperion XX.

I ara, sense més preàmbuls, el fragment titulat Coronació de la banda sonora del feat de Miklos Rozsa. Igual que abans, el tema arrenca després d'una fanfara.

I encara un exemple més d'aquesta relació entre la banda sonora del Fit i les cantigues de Santa Maria. És la número 322. Es titula A Virgen que de Déu Madre Este. I en els seus primers versos ens diu que la verge, que de Déu és mare, filla i criada, per socórrer els pecadors, sempre està preparada. Una cantiga de ritme molt viu, de la que també sentim ara la seva tonada principal.

I ara, fixeu-vos en el tema titulat Les bessones del Cid, en el qual Micló Rotze agafa aquesta cantiga de ritme viu i la transforma en un ritme molt més lent per crear un tema preciós. Fixeu-vos sobretot en el principi i en el final, ja que la resta de la peça és el tema d'amor de la banda sonora, també molt bonic, però aquest sí que no gens històric respecte a l'època de l'argument del film.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I ara passem de l'intent de fer arqueologia musical o recerca musical històrica per poder bastir els temes d'una banda sonora de film històric al recurs del tòpic. Naturalment, entre agafar fragments originals procedents de la música de l'època on transcorre l'argument de la pel·lícula per incloure'ls com a banda sonora i fer una música que no tingui res a veure amb l'època, doncs entremig hi ha un amplíssim món de recreacions al gust del compositor. És a dir, quan el compositor, sense renunciar al seu estil musical propi, adopta instrumentacions o esquemes musicals d'època o que recordin, ni que sigui mínimament, el que la gent creu de com havia de sonar la música en l'època de la pel·lícula que es tracti. Un exemple d'això el tenim en l'excel·lent banda sonora de John Barry per al film El lleó a l'hivern de l'any 1968. Sentim-ne el tema principal.

Ara bé, el que queda clar, per poc que siguis aficionat al cinema o la música de cinema, és que, d'entre totes les èpoques històriques, l'edat mitjana és un dels territoris imaginals de preferència, potser al mateix nivell que la ciència-ficció, per abocar-hi les metàfores, les històries, els conflictes i els arguments que ens interessen i ens preocupen avui dia. De la mateixa manera, l'edat mitjana, des del punt de vista musical cinematogràfic, també és un calaix de sastre on s'hi admeten i són benvingudes gran nombre d'influències. Ajuntem, doncs, somnis de gloriosos passats, relats èpics que ens parlen d'arquetips o de mitologies i les arrels de la nostra literatura novel·lística europea. Ho passem pel filtre que es va donar al segle XIX a partir de les

Absolut. I de la mateixa banda sonora sentim ara el tema que acompanya Artur i els seus cavallers quan ja finalment Artur s'ha recuperat de la seva depressió i com que un rei, una terra, al seu pas, els arbres que estaven morts floreixen i la vida i la prosperitat tornen al regne. I el tema que se sent de música de fons és un d'aquells temes tòpics que es posen sovint per acompanyar imatges a l'edat mitjana. Però resulta que és una peça estrenada l'any 1937, composta pel compositor alemany Karl Orff, i que és la cançó O Fortuna del seu Carmina Burana. Que sí, que el text és medieval, però la peça musical tota ella és segle XX. I així sona a la banda sonora d'Excalibur sobre les aventures i desventures del rei Artur.

Un altre recurs basat en el tòpic musical en pel·lícules o sèries de televisió de temàtica històrica és el de la paròdia. I aquí l'exemple l'he tingut molt clar. Les sintonies d'inici i de final de la sèrie d'humor de televisió L'Escurçó Negre. I d'elles he escollit la de la tercera temporada, a més a l'any 1987, ambientada durant el regnat de Jordi III d'Anglaterra a finals del segle XVIII. Així era com va parodiar Howard Goodall la música d'aquella època.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Hem d'anar acabant i no podíem no referir-nos a aquelles pel·lícules de temàtica històrica amb una música que no té res absolutament a veure amb la música de l'època, ni per sonoritat, ni per instrumentació, ni per res de res. Posem el cas d'una pel·lícula ambientada a l'edat mitjana, una pel·lícula de l'any 1985, Lady Falcó, un film que va tenir molt èxit arreu del món, protagonitzat per Rutger Hauer, el replicant Roy de Blade Runner, i la Michelle Pfeiffer. La pel·lícula anava d'un cavaller noble i d'una jove donzella que patien una maledicció. Ell, de nit, es transformava en llop i ella

de dia es convertia en un falcó. Només podien veure's els dos en forma humana en un brevíssim instant cada dia just quan la lluna s'ha post i el sol encara no ha sortit. Un conte d'ambientació medieval, d'aventures i entretingut. Doncs bé, la banda sonora no té res a veure amb música medieval. No sé si alguns de vosaltres recordeu els discos d'Alan Parsons Project, un grup que va estar actiu des de mitjan anys 70 fins a finals dels 80, que tenien un so molt característic dins l'anomenat rock progressiu. Doncs ja ho tindríem. La música de la pel·lícula Lady Falcó va ser composta per Andrew Powell, compositor i arranjador conegut sobretot per la seva col·laboració amb Alan Parsons i Eric Wolfson a The Alan Parsons Project. Powell va escriure la partitura i va demanar a Alan Parsons que s'encarregués de la producció de la música, de manera que semblés un àlbum instrumental del grup. De fet, molta gent pensa que la banda sonora és d'Alan Parsons. Aquest és el tema principal.

I la nostra darrera audició d'avui segueix en la línia de l'anterior i és un dels exemples que més clarament demostra el que us deia al principi del programa sobre el cinema i la història. El cinema ha fet aproximacions, recreacions i fabulacions més o menys argumentades sobre la prehistòria. Ara bé, parlem clar. Per als que tenim la quarantena o la cinquantena o alguns més, el nostre referent primer visual i musical, en definitiva audiovisual, sobre la prehistòria, sobre l'edat de pedra, només és un. I estic segur que molts coincidiu amb mi. Per a molts, entre els que m'hi compto, tot el nostre bagatge de coneixements sobre la prehistòria ve profundament marcat per les imatges d'infantesa davant la tele. I no és que siguem tan i tan vells, és que simplement nosaltres vèiem els Picapedra. I veto aquí. És els Picapedra una sèrie sobre la prehistòria? Podem aprendre prehistòria amb els Picapedra? Està clar que no, perquè el tema dels Picapedra és la vida d'una família nord-americana als anys 60. Aquest és el tema. L'argument és l'ambientació prehistòrica, res més. I per acabar-ho de demostrar, la seva sintonia, el tema Meet the Flintstones, de Hoyt Curtin, William Hanna i Joseph Barbera, a ritme fantàstic de Big Band.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem dedicat a la música de les pel·lícules històriques. Música diferent i diversa en un programa que desitgem que us hagi resultat, com a mínim, com sempre, entretingut. Fins aquí el violí vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
1: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
1: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
2: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartrol i Jubal. Amb Marina Sala, Sergi Núñez i Alba Pujals. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
2: Aquesta setmana a Músiques Empoderades ens preguntem si dins l'educació musical clàssica hi ha prou espai per la interdisciplinarietat. Perquè la música no viu sola. Al llarg de la història s'ha relacionat amb la literatura, el teatre, la dansa, la pintura o el cinema. Però els conservatoris i centres superiors preparen els músics per treballar en aquest món híbrid i connectat? Avui parlarem de música i arts visuals, d'òpera, de videojocs, de bandes sonores i també ens preguntarem si la música clàssica institucional s'està obrint realment a altres llenguatges o continua funcionant dins compartiments molt tancats. Comencem.
1: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
2: Benvinguda i benvingut. Què tal? Hola. Com esteu?
3: Hola.
4: Molt bé.
2: L'Alba Pujals la tenim tocant.
5: Sí,
2: no tocant, Oriol, no està el nen, no plora. A veure, quan parlem d'interdisciplinarietat, de què estem parlant exactament?
4: Doncs estem parlant de tots aquests projectes que no només hi ha una disciplina artística, no? Vull dir que si veiem un espectacle o un concert, no només és un concert on la gent toca, sinó que potser també hi ha algun element teatral o hi ha algun element visual i que justament també en el món on vivim cada vegada doncs, és més així, cada vegada els espectacles són molt més interdisciplinaris i vull dir, no només la música, també el teatre. Jo últimament he anat bastant al teatre i moltes vegades acaba passant alguna cosa sonora o hi ha músics tocant, i crec que cada vegada les coses van més per aquí, o la gent té menys vergonya en juntar coses, no? En posar coses de diferents àmbits i que no només sigui un concert o no només sigui una obra de teatre.
2: I els conservatoris, Sergi, o els centres superiors de música formen grans intèrprets moltes vegades, però jo em pregunto si també formen artistes complets o no. Qui seria un artista complet avui en dia?
3: Clar, això, un artista complet és una
2: pregunta
3: molt...
2: T'hauríem de posar aquell rellotge, Oriol, aquell rellotge, tic-tic-tic-tic-tic, perquè, clar...
3: No, clar, jo la paraula artista complet és com molt difícil de dir qui ho és i qui no ho és. Sí que, a més, la meva tesi, no?, el meu argument, va més en la base que els conservatoris, els centres superiors, es forma molt en la tècnica, en ser molt bo, en dominar molt bé l'instrument, que és vital, bàsic, imprescindible, però a vegades es peca una mica, sobretot, de la creativitat. I a nivell musical, no? Des d'aprendre a posar tensions per un músic de jazz, sí, o per un cert tipus de so, per un instrumentista clàssic, sí, però de com allò que fas es posa en relació amb una idea més abstracta i això es pot posar en comú en altres disciplines, això és una cosa que pràcticament mai... no t'expliquen perquè potser tampoc no és qüestió d'explicar, però no t'impulsen, no t'incentiven a experimentar. És a dir, la creativitat en altres àmbits o la creativitat amb idees més abstractes és una cosa que jo crec que no es treballa prou.
2: Doncs ara en parlem. Posem una mica de música, Oriol.

0: carai, Marina Sala, quina entrada.
1: Exacte. Estem escoltant el Kronos Quartet, sí, que és un quartet que ha fet moltíssimes coses interdisciplinars, diguéssim, no?
0: Sí.
1: I, de fet, jo crec que devia ser dels primers en fer això o dels primers en fer-se més conegut, doncs, sortint una mica d'aquesta visió de que el quartet de corda només pot fer un concert convencional. O sigui, jo crec que, clar, el quartet de corda és una agrupació que funciona molt i que al llarg de la història ha tingut moltíssima història, tots els compositors han volgut fer música per quartet de corda, però més enllà del que seria tocar música clàssica, es poden fer moltes coses amb un quartet, no?
0: Home, i tant.
1: I, de fet, veiem molts grups de pop que porten quartet i també es poden fer moltíssimes coses amb un quartet de corda a nivell també de doncs, posar una pantalla, posar... O sigui, crec que últimament s'han fet moltíssimes coses més enllà d'aquesta cosa del quartet de corda clàssic, sense res més, no? Llavors, volia parlar una mica de que la música clàssica sempre ha tingut vincles amb altres arts, perquè, clar, la meva pregunta també era la música clàssica es vincula més amb altres arts que en el passat? Bueno, jo crec que en el fons no, perquè o sigui, tot el que és el barroc, el romanticisme, sempre s'ha relacionat molt amb la literatura, la pintura, el teatre.
0: I tant.
1: Tenim l'òpera, que no deixa de ser aquesta forma d'art total, no?
0: I tant.
1: Que la voluntat era agrupar-ho tot. També tenim la música programàtica, que es basa en doncs, no sé, coses de la natura, elements fora de la música en si, sola, de només la música.
0: És a dir, que tu defenses en realitat que aquesta idea de la multidisciplinarietat és no tan moderna,
1: no
0: sinó
1: tan moderna.
0: Que ve d'antic i que ja, doncs, ara també hi és, però ja venia.
1: Exacte, però crec que sí que és veritat que el que ha passat amb la música clàssica és que s'ha tornat molt acadèmica, no? I llavors, dins de la academicitat. M'està costant bé aquesta paraula. Sí que és molt més conservadora, no? Però yeah. Si tu surts d'aquí, si tu surts del conservatori, hi ha molta gent que fa coses amb la música clàssica que no és fer un concert, no?
0: Sergi, com ho veus?
2: No, jo estic bastant d'acord. També no sé fins a quin punt ha fet una mica de mal, que crec que està més a posteriori, crec que sí. Això és segurament més del segle XX, que del XIX, tot i que la idea és del XIX, que és això de la música abstracta, no? I com que la música clàssica era una cosa abstracta i que, per tant, es valia per si mateixa i no feia falta que entrés en contacte per si mateix perquè era un art, diguéssim, que ja es valia per si sol i que es val per si sol, però que això no vol dir que no puguis estar en contacte amb moltes altres coses. I jo també crec en una cosa que crec que també ha anat millorant, que en el món acadèmic, ara que parlàveu, hi ha una distinció molt clara entre el que és la multidisciplina i el que és la interdisciplina. Que no
0: sí,
2: és el
0: sí,
2: mateix.
0: Sí. No, a veure, expliquem
2: la
0: això.
2: La multidisciplinarietat parteix de la idea on hi ha diferents disciplines o diferents àmbits i gent d'aquestes disciplines treballa en el seu àmbit, però no el grau d'interrelacionalitat és baix.
0: És a dir, hi ha una juxtaposició de disciplines, però cadascú treballa en el
2: bastant des del seu àmbit. I la interdisciplina és quan això
1: es barreja
2: i es posa clarament en comú.
0: Que hi ha un diàleg entre les diferents disciplines.
2: Això venia al món acadèmic quan es feien en algun estudi on s'havien de tocar diferents àmbits, no? Al principi es parlava multidisciplina, perquè sovint uns anaven per una banda i els altres per l'altra i després es presentaven els resultats de forma conjunta, però sense, entre cometes, que hi hagi un diàleg.
0: Sí, sí.
2: I ara es promou molt més la interdisciplina.
0: Seguríssim,
1: Totalment. Que bueno, que no deixa de ser... O sigui, jo quan penso en interdisciplina penso molt, doncs, per exemple, a la Fura dels Baus, no? Aquest tipus de... Jo crec que s'ha fet molt en teatre, sobretot, no? Mm. O, per exemple, jo vaig estar fent un laboratori de creació a la Sala Beckett, que es diu Els Malnascuts, que bàsicament és això, no? És fer teatre, però des d'on tu vulguis, que pot ser des de l'àmbit sonor, des de l'àmbit visual, des de... I la idea és... sempre, cada any, fer una obra de teatre basada doncs, en el que tu vulguis.
0: Això està bé.
1: Sense que sigui... O sigui, bàsicament el que es vol és no fer l'obra de teatre convencional. No?
0: Però clar, potser aquí sí que la música contemporània, que és com més experimental, sí que està com més oberta, no? I en canvi, clar, la música més acadèmica, la que ve més dels alemanys, no? La més, sí. El cànon, no? Tot això és més tancat.
1: O sigui, jo crec que dins de la música contemporània, clar, hi ha la corrent que ve de tot el que seria la música alemanya i després hi ha la gent que ha anat per lliure, no? Llavors, jo crec que la gent que ha seguit el cànon s'ha quedat en un nínxol que crec que menys gent escolta, probablement, o menys gent va a concerts d'aquest tipus de música, i en canvi, la gent que ha sigut més oberta i ha intentat fer música agafant coses de diferents llocs, potser ha tingut més sortida però, en el món actual.
0: Però la música contemporània potser té menys públic, no?
1: Sí, sí.
2: És el que
0: ho havia entès al revés.
1: Que vull dir que dins de la música... Clar, què vol dir música contemporània, no? Perquè, clar, és que aquí també depèn de les etiquetes.
2: El que entraria dins de la música d'avantguarda...
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Ha quedat com una espècie de música sovint per un públic més reduït, bueno, més que reduït de nínxol, no? Perquè jo crec que la gent que li agrada molt, li agrada molt.
1: Sí, totalment.
2: Però és veritat que és un nombre segurament més reduït que
0: l'altre. Molt més reduït, Home, clar, els programadors de l'auditori, si programen una cosa, diguéssim, més, podríem dir, d'avantguarda o... Però costa més d'omplir,
1: Però, per exemple, l'Auditori de Barcelona sí que últimament jo he vist que fa alguns espectacles molt més interdisciplinaris.
0: Cert.
1: Que ja hi ha un... Bueno, ja hi ha la voluntat de fer una mica això, no? I llavors agafen artistes de diferents àmbits i els diuen, fes un espectacle. Bueno, entenc que els diuen això, no sé com funciona. Però vull dir que la cosa ja va més per aquí i fins i tot hi ha doncs, uns dies que l'Auditori ja dedica només a fer això, que crec que és bastant...
0: Sí. I fins i tot hi ha institucions musicals que tenen un artista resident, que
1: Exacte.
0: Pot ser el músic, i l'altre, al costat, hi ha l'artista...
1: El Palau també fa això,
0: Clar,
1: no?
0: Aquí tenen un artista,
1: artista
0: no?
1: resident, doncs el poeta, tal,
0: sí,
1: o el creador audiovisual...
0: Sí, exacte.
2: Sí, aquí segurament també hi ha una lògica una mica de mercat, que és veritat, en els últims anys... Jo crec que no sé si en tota la cultura, però almenys amb la música és evident que l'oferta s'ha expandit i, per tant, una manera de singularitzar-te és precisament agafar artistes de diferents disciplines i tu provocar que s'ajuntin i facin algú nou perquè així tu tens un espectacle, diguéssim, únic o en primícia que...
0: I tant.
2: Si no és una estrena absoluta perquè potser parteix d'un espectacle previ, però li has afegit noves capes i, per tant, tens una cosa que s'estrena allà i és un al·licient perquè el públic hi vagi.
1: Sí.
0: No, però seria aquesta idea, que trobo que està molt bé, no? Afegir-hi capes, no?
1: Sí,
0: és a dir, és com
1: una
0: ceba, però clar, no és una ceba musical, sinó que hi ha una mica de tot.
1: Que aquí també, a veure, també hi ha el perill de que a vegades sembla que si no poses un element visual en un concert, sembla que el concert no pugui molar, que això també és una altra cosa a parlar, no? Que crec que estem en un món on, com tot és tan visual... Mm-hmm. Sembla que anar a escoltar un concert on només puguis escoltar música sigui avorrit, no?
0: Ja.
1: I en el fons tampoc és així.
0: Home, i tant
1: o sigui,
0: que no.
1: Tu pots anar a escoltar un concert increïble que estigui amb les llums baixades, no? I simplement escoltis la música i gaudeixis d'això. Llavors, bueno, és una mica veure les dues coses, no? Jo crec que ni hem de perdre... el fet de poder escoltar música sense elements externs, ni tampoc ens hem de tancar a només fer un concert de clàssic en el que no puguis abaixar les llums, canviar les llums o posar algun tipus d'element teatral. O sigui, no? O sigui, jo crec que la música acadèmica a vegades peca una mica de ser tancada amb això.
0: Sí.
1: I, per altra banda, a vegades també, si ets un productor que vol que hi hagi més públic, tampoc cal que ho emplenis tot de coses que a vegades, moltes vegades, són superficials i no aporten res en un espectacle, saps? Vull dir, crec que l'idea és poder fer algo que tingui un sentit, no?
0: És a dir, el resum seria, tu pots anar a veure Un viatge d'hivern d'en Schubert, piano, veu, o pots anar a veure una proposta que sigui piano, veu i projecció d'imatges del viatge d'hivern.
1: I
0: no?
1: Per mi jo crec que les dues coses són vàlides sempre i quan tinguin un sentit i una lògica i aportin valor al que seria l'espectacle. El que no té sentit és posar alguna cosa perquè sí.
0: I tant que sí. Canviem de música, Oriol?

0: Sergi, a veure, què hi tenim aquí?
1: Sentim When I Am Late in Earth, de Dido i Eneas, no? De Parcel. En realitat ja ho ha dit la Marina, però és evident que l'òpera és com l'exemple més clar d'interdisciplinarietat,
0: sí.
1: Perquè hi ha text, hi ha literatura, hi ha música, hi ha escenografia, tant, diguéssim, com la que seria corporal, com la que podria anar més vinculada, diguéssim, a l'escultura o l'arquitectura, que és l'escenografia pròpiament dita, fins i tot la moda pel vestuari que porten els cantants o fins i tot altres figurants que hi pugui haver-hi puntualment a l'òpera. I, per tant, s'ajunta un conjunt de coses enorme, no? Però, clar, posant aquest exemple, jo crec que els cantants són un bon exemple. És a dir, excepte els que ja s'especialitzen en escoles d'òpera,
0: sí.
1: Els conservatoris no et comencen a ensenyar qüestions vinculades, jo crec, a altres disciplines que has de començar a treballar, no? Jo crec.
0: És a dir, a veure, a l'ESMUC, per exemple, no hi ha una disciplina de conscienciació corporal, de dansa, d'iniciació al teatre?
1: Sí.
0: Això hi és o no hi és?
1: Sí, jo crec que aquí sí que hi ha alguna assignatura.
0: Hi ha alguna cosa d'aquesta?
2: Clar, o sigui, el que serien els intèrprets de clàssica, per exemple, o sigui, sí que tenim alguna assignatura de moviment, però que és una assignatura més basada en el que seria la salut corporal. No és una assignatura...
0: Clar, però això no és ben bé el mateix.
2: Clar, no és el mateix, no és el mateix. Sí que jo recordo que vaig fer una assignatura en la que vam ajuntar algunes coses, que a mi em va agradar molt aquesta assignatura, però era una assignatura una mica com que quedava allà com un bolet. I jo crec que també el que passa molt és que... Clar, és que dins del pla educatiu pot haver gent que pot pensar això és molt necessari, però després tu, per exemple, pots tenir un professor d'instrument que sigui vella escola i que pensi, ara el meu alumne què està fent...
0: Vull fer el currículum exactament,
2: no? O sigui,
0: i...
2: Per exemple, en el meu cas, no, jo tenia un professor a l'ESMUC, que ell també era professor, el Reina Sofia, que precisament és un centre a Madrid que és del rendiment i que el que fa és treure gent que vol ser solista.
0: Sí, sí.
2: I, per tant, ell pues, seguia la mateixa tàctica, no? Dins dels seus alumnes de l'ESMUC. Però és que el problema és que els alumnes de l'ESMUC el més probable és que no siguem solistes internacionals,
0: yeah.
2: No? I llavors sí que ens pot interessar tenir algun tipus de formació en escena, no?
0: Yeah.
2: I que, a més, això és un altre tema que crec que es parla molt poc. Jo veig moltes vegades músics que surten a l'escenari i que sembla que estiguin a casa seva. I jo em punt com de dir... No, però...
0: Què vols dir?
2: Bueno, que jo crec que és important que tu com a músic sàpigues que la música és important, però també és important la posició...
0: Home, i tant.
2: Amb la que surts a un escenari, no? Perquè t'està mirant la gent. Tu no, o sigui, evidentment, vale, sí, o pots fer el paper, pots fer el personatge d'anar més així cap baix, amb el cap baix, però jo crec que has de ser conscient de que tu, en el moment en què surts en un escenari...
0: I tant.
2: T'està veient molta gent i tu has de saber com comportar-te dins de l'escenari. I en canvi, jo a mi mai ningú m'ha ensenyat això. L'única persona que m'ha ensenyat això, que ho vaig trobar molt, molt guai, va ser dins de la Jonc, de la Jonc, sí. Orquestra Nacional de Catalunya. Quan jo feia la Jonc a Vins, va venir una persona de teatre, sí. A fer-nos una classe d'això i jo a mi em va marcar moltíssim. Perquè,
0: home, doncs això està bé.
2: Perquè me'n recordo que ens va dir per algú que està en el públic és molt important que tu creïs... una sensació de...
1: Comunicativa.
2: Comunicativa. I sembla tonteria, però tu des d'un escenari, mirar als ulls algú del públic, crees un impacte increïble en la persona del públic.
0: Sí,
2: i ens va dir com ens va fer treballar tot això. Nosaltres teníem 15 anys, però,
0: clar,
2: vull dir,
0: però...
2: més enllà d'aquí, jo mai més ningú m'ha explicat res de com sortir un escenari, què fer, què és important, què no...
1: Sí.
2: I crec que és important.
1: No, bueno, si al final, quan tu toques en directe, hi ha dues... O sigui, el valor de tocar en directe està essencialment en dues coses. La primera és, evidentment, la impressibilitat... O sigui, que és imprevisible, i que, per tant, passaran coses que en una cosa gravada refàs 10.000 cops fins que surt com exactament vols, en directe no, que aquesta crec que és important. I l'altra és que Tu comuniques. És a dir, en un disc també comuniques, però comuniques tu el que vols d'una manera determinada, però no vols apel·lar... Clar, no pots apel·lar. Tu simplement graves i ho emets i l'altre ho rep com ho rep. Allà tu estàs clarament tocant per unes persones determinades, que és la que hi ha a la platea o en tot l'auditori, sí, sí, o on sigui, no? I clar, tu toques pensant en aquella gent.
2: Sí, exacte.
1: I això s'ha de notar.
2: I jo crec que, per exemple, en la música clàssica sí que és veritat que a vegades, com que... O sigui, dic els concerts més conservadors, no? Però sortim a un escenari sense pensar què volem mostrar, no? O sigui, jo crec que això, per exemple, el pop ho té molt clar, no? O sigui, una persona, un cantant de pop, busca molt com s'ha de vestir, a quin públic vol arribar... O sigui, pensa molt més en totes aquestes coses. Jo crec que algú de clàssic, jo què sé, un instrumentista d'una orquestra surt de l'escenari i és que no pensa en tot això, saps? I, yeah. I jo crec que a nivell visual, a nivell d'escena, a nivell de pensar què vols fer o què estàs fent a sobre de l'escenari, és important de pensar, o almenys... que hi reflexionis en algun moment.
1: Clar, jo crec que és això. Ara està mirant el pla d'estudi així molt ràpid de l'SMUC,
0: sí,
1: perquè a mi em sonava que hi havia certes coses i és evident que sí que n'hi ha, perquè hi ha diverses assignatures de tècniques actorals, d'escena lírica, de fonètica...
2: Però suposo que està més centrat en els cantants, clar, no?
1: Sí, no, això està molt més centrat, jo crec que en els cantants. Però ara que deies això, jo crec que és interessant, per exemple, que un cantant, per exemple, aquí, a mi em faltaria també que els expliquessin qüestions de no sé si història o de qüestions de vestuari, d'escenografia. Ja ho sé que sempre hi ha un tècnic d'escena, un director d'escena, que és qui du la direcció, efectivament, i per tant és qui pren les decisions, però jo crec que un intèrpret, sobretot els cantants, perquè al final l'orquestra pues, també porta una indumentària determinada, però no és tan cridanera com la d'un cantant que fa un personatge, no? Que tinguin també, que se'ls formin un criteri perquè els hi pugui semblar bé o malament. Val, sí. No són els especialistes absoluts, però és que és això, un cantant de pop sovint té un equip o qui sigui, d'algú que l'assessora, però l'assessora i el cantant o la cantant diu... Això m'agrada, ho agafo. O això m'agrada, no ho agafo. Massa sovint en la clàssica, el que no és com del meu àmbit, et diuen, això és així. I tu, és que ja no és acrític, no? Però sense tu tenir un mínim criteri, no pots dir, bueno, ho faré, però no ho acabo de veure, o jo ho faria d'una altra manera, o m'ha semblat una idea increïble. No? És una qüestió, de com deia la Marina, de pensar-hi i de dir, això... Em sembla una bona idea,
2: sí.
1: O no?
2: O pensar si té un sentit o no, no?
0: I
2: o sigui,
0: tant.
2: Té sentit que seguim anant tots de negre en una orquestra o no? Jo crec que depèn de quin públic sí, però per depèn de quin altre potser no.
0: Potser ja no cal.
1: No, i sí, que és una qüestió... I ja fins i tot és una qüestió d'arguments, de dir per què sí o per què no, però el que no val és dir... És que sempre s'ha fet així en aquesta orquestra i, per tant,
0: no.
1: És a dir, per què anem tots de negre? No, perquè la cosa... Perquè que anem tots d'un color homogeni i no sé què és positiu perquè genera una idea determinada de l'orquestra d'anar tots a una.
0: Clar, ningú
1: perfecte.
0: Es distreu, la gent no es queda... Hi ha
1: que no,
0: explicacions,
1: perquè,
0: clar.
1: Que no, perquè ens interessa transmetre no sé quin estat d'ànim de la peça per tal. D'acord, perfecte, fonamentem, però que no sigui...
0: Però
1: no, perquè sempre és així.
0: No per inèrcia.
2: I també pensant una mica en el món on vivim, és que clar, sí. O sigui, no és el mateix tocar al segle XIX que tocar al segle XXI, no?
0: Llavors,
2: els hàbits canvien, el públic és diferent i els intèrprets també som diferents. Llavors, és exactament el que diu el Sergi, pensar-hi i no fer-ho per inèrcia.
0: Seguríssim. Doncs nosaltres ara no ho farem per inèrcia, però anem a passar una altra peça musical.

0: Això és un gran èxit.
1: És un gran èxit, sí,
0: molt
1: sí.
0: Molt bé, Marina.
1: Clar, és que estem escoltant a Pigeon, la cinc número 1, sí. I és al matí, no, que aquí és una mica el que dèiem, no, que la música clàssica sempre s'ha inspirat també en coses, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, doncs, era al matí.
0: D'Edward Grieg.
1: Exacte. No ho he posat al guió, perdó, Rosa. És que és tan famós. Podria ser com d'aquestes peces, no, del cànon... O sigui, d'aquestes peces que la gent coneix perquè potser ha escoltat en un anunci, no? O sigui, a mi a vegades em passa...
2: En una pel·lícula.
1: En una pel·lícula. Ah, això és el de l'anunci tal. O això és el del... Això vol dir que són peces que funcionen més enllà del que és la música.
0: Vols dir que no és del cànon, aquesta?
1: Sí, és del cànon, totalment.
0: Perquè
1: totalment.
0: És conegudíssima.
1: Sí, sí, sí.
2: No, però jo, mira, és que ara m'ha vingut al cap...
0: Hem de fer un cànon un dia, mira, nosaltres. Explicarem... L'últim programa de temporada
2: tens,
0: farem el nostre cànon.
2: Quan tens amics friquis músics, passen coses una mica curioses, i jo recordo un dia, després de veure un partit de futbol, que feien birres amb els meus amics, i els meus amics no van tenir millor idea de posar un vídeo a YouTube de... No exagero, eh? No ens el van mirar sencer, però la meitat potser si d'hora i mitja, que era, i que era endevina la peça musical, i era tot de peces clàssiques conegudes, i sempre hi ha aquella que dius, sé quina és, però no sé el compositor
0: i
2: el nom.
0: No,
2: llavors, és molt divertit, si algun dia voleu fer un pla amb amics de gent així molt de la música clàssica, són vídeos que hi ha per YouTube on et deixen com 10-15 segons sonant l'obra, has d'endevinar-la, llavors ho apuntes i aviam qui l'encerta.
0: I això en un context de després d'un partit fent unes cerveses, has dit?
2: Sí, perquè...
1: És que els músics clàssics...
2: És que són músics clàssics.
1: Són molt friquis. Realment són molt friquis.
0: No, això, escolta, hauríem de fer un programa també.
1: Ens ho passem bé, ens ho passem bé.
0: No, seguríssim. Molt bé. Per Gint.
1: Sí, i res, jo, bueno, és una mica el que ja hem dit, no?
0: Sí.
1: Però jo crec que més enllà del que seria les institucions, o sigui, i la música acadèmica, és a dir, les orquestres, els conservatoris, sí que penso que hi ha moltíssima gent que fa creació independent, que fa projectes interdisciplinaris i realment hi ha molta obertura a les arts, però sí que penso que potser mostrar tot això a vegades no és tan fàcil si no és en un context més de teatre, no? O sigui, per exemple, jo estic fent un concert que és més música que teatre, però sempre es programa més en un àmbit de teatre, o sigui, en un lloc on es programa més teatre, no?
0: Més que en un auditori.
1: Exacte. Llavors... potser tots aquests projectes que són més interdisciplinars es mostren més en llocs amb més obertura de ment, però que no són tan grans institucions, jo crec, no?
0: Clar, això és curiós,
1: que, o sigui,
0: realment.
1: O és una gran producció, no?, com l'òpera podria ser, o algo, això, com molt, molt espectacular, o es queda en un lloc com que no arriba molta gent, no? O sigui, o són llocs molt petits o molt grans, però a l'intermig... No sé si hi és tant, no?
0: Clar.
1: Aquests projectes interdisciplinars en llocs així intermitjos, jo no els veig tant, però potser és una opinió personal.
0: Sergi, com ho veus tu, això?
2: No ho tinc clar.
0: No ho tens clar.
2: No. Aquí la veritat és que no ho tinc clar. Crec que... O sigui, sí que crec que és més fàcil que es programin en teatres, perquè crec que estan més acostumats a una sèrie d'interdisciplinarietat més habitual.
0: Cosa.
2: Això sí... Però no sé si això, no sé si es queden teatres de mitjà format o si realment també arriba als grans. Aquí tinc dubtes, no sabria donar una resposta vàlida.
1: O sigui, jo el que veig és que hi ha molta gent de música clàssica que li encantaria fer programes d'aquests, projectes d'aquests, perdó, però que no els arriba a desenvolupar perquè tampoc sap on mostrar-los.
0: Clar, aquest és un problema,
1: no?
0: Si no saps,
1: o sigui,
0: on...
2: Ja.
1: Gent que fa, doncs jo vull fer alguna cosa amb ballarins o amb tal, no? O vull fer... Exacte, o sigui, qualsevol cosa que impliqui no només tocar, no? O sigui, que estiguis implicant més coses. Tota aquesta gent a vegades es troba en un, com en un lloc on no sap ben bé a on anar a buscar la gent que el programi.
0: O a qui oferir-ho, no?
1: Diguéssim, a qui oferir-ho.
0: Si vas a l'auditori, jo que sé, en una sala de les petites...
1: Perquè, clar, l'auditori ja és com una gran institució, no? Ja. Si vas a l'auditori de Barcelona, llavors o ets algú ja superconegut o allà no et programarà ningú.
0: Home, però l'auditori, per exemple, durant molts anys han fet espectacles per criatures
1: sí, no,
0: i
1: sí,
0: de petit format.
1: Això és veritat, això és veritat. Sí, però vull dir, però gent que no... Em refereixo a gent que no sigui tan coneguda. Jo crec que l'auditori de Barcelona... sempre aposta per algú que ja tingui una trajectòria, no? O sigui, que hi hagi fet bastantes coses, però tot el recorregut que fas fins a arribar a l'auditori, on sí, el sí. fas, no?
2: Jo crec que sí que hi ha cosa. El que passa és que són... Han de ser llavors espectacles petits, és a dir...
1: Sí, per això, molt petits.
2: L'auditori, un gran equipament, ho ha de concebre com un espectacle que entraria dins de la categoria d'emergència o
1: sí.
2: que està encara en procés de creixement, no? I que no tingui un pressupost molt alt o no sé què, perquè si volen una gran producció d'aquest perfil, fan un encàrrec. És a dir, ells pensen i van a buscar les persones indicades i no, entre cometes, donen per bo un espectacle d'aquesta mena, a menys que sigui algú molt gros i que hi hagi rodat per altres bandes i hagi funcionat.
1: Hmm.
2: Això sí que normalment crec que funciona bastant així.
0: Segurament.
1: Que bueno, que això també és un altre tema a parlar, no? Si el tema de les programacions, que sembla que si no has triomfat fora, no et poden programar. O sigui, costa molt programar algú que no hagi triomfat abans, no? O sigui, com...
0: Yeah.
1: Home, yeah. Dona una mica de confiança també a la gent per fer les coses sense que hagin triomfat abans, no?
0: I ara arribarà la tercera pota del nostre tema, és a dir, hem parlat de com interactuen les diferents arts i ara arriben doncs, dues disciplines que potser, no sé, Sergi, com ho veus, però potser fa uns anys hauria estat absolutament impensable que les haguéssim relacionat amb la música i en canvi ara
2: no, és,
0: hi ha molta gent que s'hi dedica.
2: I és que jo a casa escolto molta música així.
0: Ah, sí?
1: De què parlem?
0: Oriol, l'exemple, anem a l'exemple.

0: I la Marina Sala sap què és això. No miris el guió, no miris el guió sense mirar el guió.
1: No, no, és que justament vaig fer un concert fa poc sobre amb música de videojocs i estava mirant si era el mateix.
0: Home, música de videojocs. Sí. Aquesta música, tu dius que l'escoltes a casa?
2: De tant en tant, sí.
0: Sí, t'agrada?
2: Sí.
0: Però jugues a videojocs o no?
2: Sí,
0: o l'escoltes independentment del joc?
2: No, l'escolto independentment. Ah, també perquè... clar, hi ha moltes coses que a mi em remeten a la meva infància. M'escolto a vegades més jocs que jugar quan era petit que el que jugo ara.
0: És que tens un passat.
2: Clar, no, i que és... O sigui, és que arriba un punt que entre que les músiques algunes són bones, com això... O sigui, ara,
0: a veure,
2: ara,
0: Oriol, aviam, Oriol, aquesta música, puja-la, puja-la.
2: Podria ser, o sigui, encaixaria a la banda del Senyor dels Anells perfectament.
0: I tant, tot ho anava a dir ara mateix.
2: Perquè ja és una mica la idea, en el fons, d'aquest videojoc, que és el World of Warcraft.
1: A més, té com aquestes coses de metall, rotllo el tros aquest que surten els malos del...
0: Els malos, diu. Ai, ai, ai.
1: Els dolents de Lord of the Rings.
2: Sí, bueno, és que aquest és molt curiós, perquè el... Clar, per qui no, sí, per qui no sabia molt de videojocs...
0: Explica-ho, explica-ho, no, perquè no sabem on surt això.
2: Aquesta, diguéssim, és la introducció, no?
0: Sí.
2: És com el que se'n diu a vegades el tema principal del World of Warcraft, que és el que, quan tu has de posar les credencials del joc per accedir, és el que sona.
0: És el que sona.
2: Sí, però què passa? Els jocs, si algú ha jugat, molts d'ells tenen el que se'n diuen expansions, que és perquè la gent continuï jugant, cada X temps... treuen una nova versió del joc que tu has de pagar.
0: Clar.
2: I que té coses noves, o que l'actualitzen, o així. I és curiós perquè aquesta melodia és la que hi havia al principi, però cada vegada que treuen una nova fent un nou arranjament.
0: Carai.
1: Ah, sí?
0: Home, si has de pagar, com a mínim, que facis un altre arranjament, no?
2: Al principi, a més, vaig portar aquesta versió perquè era la que jo jugava i també perquè és més llarga i així, si l'havíem de posar a l'audició, que s'allargués una miqueta més, perquè la primera durava molt poquet.
0: Clar.
2: I cada cop l'anàvem fent més llarga, i amb més arranjaments, i canviàvem quatre coses, i bueno, era curiós. I no, el que anava a dir d'aquí és que jo crec que els videojocs, bueno, crec que pot ser tot, però poden ser, o sigui, falta, jo crec, molt més als conservatoris, fins i tot en alguna escola de música, perquè al final tampoc no cal, jo crec que sent petits ho poden fer, vincular molt amb músiques que vincules a altres coses, crear com petits espectacles, per exemple, m'explico, no, el World of Warcraft era un joc dels que se'n diu de món obert, és a dir, que hi ha un mapa molt gran i tu et pots moure, diguéssim, per tot el món. Llavors, a cada zona té una música diferent. Llavors, clar, en funció de la dificultat i el lloc on anaves, hi ha com músiques que se't queden molt gravades, no?
0: Clar.
2: Una mica com, per exemple, també passa amb el Pokémon o jocs així.
1: Sí, amb el Pokémon passa molt.
2: Que la batalla amb aquell dolent o no, en un moment culminant del joc, se't queda molt marcat per lo difícil que era i se't queda guardat a moments concrets, no? Fins i tot emocions concretes. I, per tant, jo penso, ostres, doncs... aquestes perquè són, per exemple, molt difícils, però poso la que posava la de Pokémon, que són melodies més senzilletes i curtetes.
0: Sí.
2: Ostres, un nen de sisè de primària, primer d'ESO, dos o tres melodies senzilletes del Pokémon, una que li remeti, m'ho invento, a Felicitat, una altra a la Ràbia, perquè sempre perdia contra aquell i es va frustrar molts cops, i una altra de no sé què, perquè li remeta una altra d'això, i tu muntes un petit espectacle, i et pot ajudar potser el teu professor a fer un petit arranjament pel teu instrument. Ostres, però això per mi és creativitat, perquè és a dir, estàs vinculant la música, emocions, altres coses que escapen de la simple lògica de dominar bé el teu instrument i de tenir grans recursos tècnics per tocar bé, no? I a mi a vegades em falta que des de més petits puguem començar a generar espectacles així, que potser no és el cànon i que potser no és el que demandarà la gent, i dius, ja tens raó, però és que després també una escola de música i en un conservatori hi ha prou gent que després no es dedicarà a tocar professionalment, i per tant a vegades és igual o més important amb aquests alumnes aprendre a que s'expressin a través de les emocions, tot això, que toquin perfecte, afinant-ho absolutament tot.
0: Però dins un conservatori està prou valorada aquesta tipologia de música o no? Què diuen els professors del conservatori?
1: Sí, jo crec que cada cop hi ha més màsters, per exemple, que s'estan especialitzant en això, però dins de la carrera tampoc hi ha tantes coses. I he de dir que la música de videojocs està en un auge increïble. O sigui, hi ha uns compositors increïbles fent música de videojocs. Per què? Doncs perquè realment està molt ben pagat.
0: I són gent que han passat per un centre superior de música.
1: Totalment.
2: Sí, quasi sempre.
1: I sobre això que deia el Sergi de les músiques que es queden gravades, jo he de dir que...
0: A veure, a la Marina què li ha quedat gravat?
1: Home, jo, a mi germà, quan jugava al Pokémon, al Game Boy Color aquella que hi havia, jo em sabia totes les melodies del Pokémon, totes, de cada cop que entrava lloc, quan es baralen amb dos Pokémons, o sigui, em sabia tot i a més les cantàvem al cotxe quan anàvem, jo
2: he portat aquesta perquè aquesta crec que entra dins del perfil que qui escolta les empoderades és una cosa simfònica i que li pot agradar i que té un desenvolupament més típic a música de bandes sonores o música, diguéssim...
0: Sí, sembla una banda sonora
2: o música molt postromàntica, no, del segle XX. El Pokémon tenia una cosa que a més es quedava molt, que eren melodies molt curtes i es repetien en bucle.
1: Sí, sí.
2: Vull dir, eren melodies d'un minut i mig o dos.
1: I molt ben fetes, eh?
2: Sí, estaven ben fetes. Sí.
0: Ah.
2: I clar, llavors se't quedava molt, moltíssim. Però bueno, jo, tot el que hem dit també valdria, per exemple, per bandes sonores de pel·lícules. Posar els videojocs per donar-li una volta una mica més enllà perquè les bandes sonores estan una mica més trillat.
1: Sí.
2: Però hi ha realment... melodies realment bones que dius... Són temes de pop instrumentals, en realitat, en alguns casos, i són realment bons.
0: I a més, suposo que en aquest debat que és recurrent de com crear nous públics, aquesta seria una manera de crear nous públics.
1: Hi ha un públic increïble amb la música de videojocs. O sigui, jo l'altre dia vaig fer un concert a l'auditori del Fòrum, que allò... És enorme.
0: Enorme, quan vol dir quanta gent hi cap allà?
1: És que no, jo soc molt dolenta amb els números. Val. És que de veritat que hi cap molta gent... I vam tocar doncs, la banda sonora de videojocs, que també he de dir que, igual que les bandes sonores, és molt difícil de tocar. I a vegades et posen allà...
2: Però qui ens vau tocar?
1: Et posen allà un assaig super curt que dius, bueno, i a mi no em donarà temps de fer tot això en tan poc temps, però bueno. No me'n recordo, perdó, Sergi, del nom del videojoc, perquè jo no soc gens de videojocs.
0: Li hauràs de passar el programa, busca el programa, li passes al Sergi, escolta.
1: No, era un joc molt famós, eh? Ja t'ho diré, a veure si el busco.
0: I fins i tot, potser podríem dir que aquest tipus de música també pot garantir, en part, el futur de la música clàssica, no?, amb una nova ramificació.
1: Ah, bueno, això segur. Això segur.
2: No, i que els videojocs el bo que plantegen és noves maneres de com entre cometes, presentes la música. Ara aquí ja no en un concert, però jo quan vaig fer... ara me recordo si era història o anàlisi de la música audiovisual, una de les dues, ara em falla la memòria. Una de les coses en la que ens posaven l'èmfasi, no?, perquè quasi tot era bandes sonores i vam fer una última part en videojocs, però videojocs, per exemple, tens des d'una cosa lineal, no?, del típic el videojoc, diguéssim, més tradicional, que té un principi, un final i té un recorregut únic, aquest, el perfil de joc, tipus, com deia ara el World of Warcraft, que és un món obert i tu, per tant, és un lloc, una música, i per tant, el recorregut ja no és el mateix, perquè tu pots anar pels diferents llocs del món i no seguir i fer mil recorreguts diferents, no? I per tant, és la música et remet molt més al lloc i no tant al clímax de l'aventura. O fins i tot hi ha jocs que juguen molt amb ser directament proactius, és a dir, quan tu fas una acció... sonen coses.
1: Sí, és veritat.
2: I clar, això és noves maneres de presentar la música.
1: Està molt currat, sí. Mira, ja sé quin joc era, Elden Ring.
2: Ah, home. Sí.
0: Està bé aquesta...
2: És bastant perfil, no és ben bé com el World of Warcraft, però d'imaginari similar. És, diguéssim, del món, diguéssim... inspirat en el Senyor dels Anells, perquè ens entenguem.
0: Doncs escolta'm, aquesta immersió que m'heu fet fer... L'Oriol no sé si juga habitualment a aquest joc.
1: El Sergi és tot un expert,
0: sí,
1: eh?
0: Sergi és un expert.
2: No, tant, hi ha gent que és més experta.
0: No, amb aquesta immersió que heu fet. Ara us buscaré la música del Pokémon. Oriol, hem de buscar la música del Pokémon i els hi posarem, perquè es veu que els agrada tant.
1: Sí.
0: Buscarem. Ho deixem aquí, anem a la nostra audició.
1: Molt bé.
2: Som-hi.
0: Doncs vinga.
3: Les músiques de les empoderades en concert.
0: Nois, què sentirem?
1: Sentirem Lux Aeterna per Clint Mansell i Kronos Quartet.
0: Seguirem
1: amb El matí, que és la número 1 de Peer Gynt d'Edward Grieg.
0: Perfecte, i acabarem
2: amb el títol principal de World of Warcraft, Wrath of the Lich King, de Russell Brough i Jason Hayes.
0: Doncs gràcies, Marina Sala i Sergi Núñez. Moltes gràcies, Oriol Pinar. Ens retrobarem la setmana que ve a Músiques Empoderades.
3: La clàssica del futur.

0: títol principal, The World of Warcraft, The Wrath of the Lich King.
1: Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat... Marina Sala, Sergi Núñez i Alba Pujals. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartrol i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades. Actualitzant la clàssica.
2: Anys i anys.
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'anys i anys. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir...
5: Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir...
3: Aventureres, aventurers.
7: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
9: Xxt, silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
10: I que així sigui, per anys i anys.
12: 3CAT.
3: Molt nostre.
1: Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Els que sonen a continuació a Catalunya Música són els tres moviments de la sonatina per a piano de Maurice Ravel, interpretats pel pianista Juan Miguel Murani.

0: Era la sonatina per a piano de Maurice Ravel la que sentíem interpretada pel pianista Juan Miguel Murani.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major Kühl 495 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentim-ne la versió de Barry Tuckwell, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Peter Mac.

0: Barry Tuckwell trompa i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Peter Mac, ens oferien el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kühl 495, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: La cantata que sonarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia és la cantata Rei del Cel, sigues benvingut, la cantata 182 del catàleg de Johann Sebastian Bach. Aquesta interpretació la protagonitzen la contralt Natalie Stutzman, el tenor James Gilchrist i el baix Peter Harvey, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: Era la cantata Rei del cel, sigues benvingut, la cantata 182 de Johann Sebastian Bach. La sentíem interpretada pels solistes vocals Natalie Stutzman, contralt, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey, baix, pel cor Monteverdi i pels solistes barrocs anglesos que dirigia John Eliot Gardiner.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Sentiu els millors directes a Catalunya Música. Aquest dimarts 9 de juny, a les 8 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el Quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov. Interpretaran el tercer quartet de corda de Dmitri Shostakovich, de gran intensitat dramàtica, i el quintet per a piano de Johannes Brahms, un monument de la música de cambra romàntica. Una vetllada emmarcada dins la Diada Pau Casals 2026, amb la qual se celebra i commemora el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música Catalana i la dimensió musical internacional del mestre l'any del seu 150è aniversari. Sentiu la transmissió del concert aquest dimarts 9 de juny a les 8 del vespre, en directe des del Palau i amb els comentaris de Montse Aguilera. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'església de Sant Simó i Sant Judes de Praga per sentir un concert molt especial que s'hi va fer l'abril del 2025. Un concert amb el conjunt vocal britànic Voices 8, que és un dels grups vocals més reconeguts internacionalment en l'actualitat pel que fa al repertori a capella. És conegut per la seva precisió tècnica, per la puresa en l'afinació i la sensibilitat en la polifonia, que és el que sentirem en aquest repertori d'avui, un repertori que inclou figures clau del Renaixement: Josquin des Prez, Thomas Tallis, Orlando Gibbons o Tomàs Lluís de Victòria. Tot això ho sentirem des d'ara mateix aquí a Catalunya Música i des d'aquest enregistrament de la ràdio txeca que ha arribat a l'emissora gràcies a l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui ens proposa un recorregut per la música vocal europea dels segles XV i XVI, un repertori marcat per la polifonia, és a dir, per la combinació, ho podríem dir així, de diverses línies melòdiques independents que es fonen en una sola textura sonora, un tipus de música vinculada sovint a textos religiosos que busca l'equilibri formal i la transmissió d'una espiritualitat profunda. I això és el que sentirem a partir d'ara, en una primera part del concert amb música de Perotin. És el compositor més antic de tots els que trobarem en aquest concert d'avui. Va viure el tombant del segle XII cap al XIII. Sentirem dues peces seues, un himne i un salm. A continuació arribaran els anglesos. Primer, del tombant del segle XVI cap al XVII, Orlando Gibbons, en sentirem un himne, i anterior a ell, Thomas Tallis, de ple segle XVI, un motet o Natalux. I finalment ens n'anirem cap a la música d'inspiració continental més francesa. Josquin des Prez és un compositor del tombant del segle XV cap al XVI. Sentirem el motet Ave Maria Virgo Serena. I finalment de Jean Mouton, que és un compositor que també va viure la segona meitat del XV i va morir a l'inici del XVI, doncs de Mouton en sentirem el motet Nascens Mater Virgo Virum. És la primera part d'aquest concert d'avui, concert que protagonitza el conjunt vocal britànic Voices 8.

Fantàstic aquest primer bloc de música d'aquest concert d'avui, un concert protagonitzat pel grup vocal britànic Voices 8. Els hem sentit interpretant música de Pero Tang, música, per tant, del tombant del segle XII cap al XIII, un himne i un salm, que és com ha començat aquest concert d'avui, que es va fer a Praga l'abril del 2025. Després de Pero Tang, Orlando Gibbons, música anglesa, un himne, Drop, Drop, Slow Tears, i a continuació Thomas Tallis, l'altre enorme compositor del Renaixement anglès de ple segle XVI, amb sentit el motet O Natalux. I a continuació han arribat Josquin des Prez i Jean Mouton, del primer Ave Maria Virgo Serena, un motet, i del segon de Jean Mouton, un altre motet, Nescience Mater Virgo Virum. Una primera part, com us dèiem, esplèndida d'aquest concert d'avui que recorre la música del Renaixement, i ara a continuació amb un compositor que va néixer a Àvila l'any 1549, va morir a Madrid l'any 1611. Parlem de Tomàs Lluís de Victòria, que va anar a Roma i allí va rebre classes del seu amic Palestrina, de qui també en sentirem música en aquest següent bloc, de Tomàs Lluís de Victòria, Regina Celi Letare. A continuació, Orlando Di Lasso, que amb Palestrina és un dels músics més influents del segle XVI. Orlando Di Lasso és un representant de l'escola franco-flamenca i en sentirem el Glòria de la missa Bel Amfitri Altera. I després arribarà Palestrina, el compositor que va viure a ple segle XVI fins l'any 1594. D'ell en sentirem el Magnificat de primer to. I després d'això encara més música italiana del compositor de Cremona, nascut el 1567 i que representa aquell pas del Renaixement cap al Barroc, Claudio Monteverdi. Sentirem un dels madrigals del sisè llibre, Lacrime d'Amante. La versió de tota aquesta música és a càrrec del conjunt vocal britànic Voices 8. El sentim interpretant Tomàs Lluís de Victòria, Orlando Di Lasso, Palestrina i Claudio Monteverdi.

Avui a Catalunya amb Música hi estem sentint un dels conjunts vocals més prestigiosos del moment, és el conjunt Voices 8, un conjunt britànic que va actuar a l'església de Sant Simó i de Sant Judes a Praga l'abril del 2025. És un lloc emblemàtic de la capital txeca on som avui i on es va fer aquest concert excepcional en què hi recorrem la música del Renaixement amb el conjunt Voices 8, que ara interpreta música primer de Tomàs Lluís de Victòria. Va néixer a Àvila l'any 1549. Va morir a Madrid l'any 1611. N'hem sentit el motet Regina Celi Letare. A continuació ha arribat la música d'Orlando Di Lasso, és a dir, d'aquest gran representant de l'escola franco-flamenca de ple segle XVI. N'hem sentit el Glòria de la missa Belli Amfitri Altera. I a continuació ha arribat Giovanni Pierluigi da Palestrina, que és un altre compositor de ple segle XVI. El conjunt Voices 8 n'ha interpretat el Magnificat de primer to i aquest bloc s'ha acabat amb Claudio Monteverdi i un dels seus madrigals del sisè llibre, el madrigal Lágrime d'Amante. Després d'això, el que sentirem és música anglesa sobretot, perquè en aquest últim bloc del concert el conjunt Voices 8 hi va interpretar primer música d'un compositor que va néixer durant el regnat d'Enric VIII, és William Mandy. Ell va treballar per als següents monarques de la dinastia Tudor i va viure fins l'any 1591. De William Mandy en sentirem un dels seus madrigals. A continuació arribarà el que es considera el gran madrigalista anglès, és Thomas Wilkes, organista, va viure el tombant del segle XVI cap al XVII. Les seues obres no es van publicar en vida, es veu que era un home de més aviat mal caràcter i donat a l'alcohol. Doncs de Thomas Wilkes en sentirem un també dels seus madrigals. I després Orlando Di Lasso farà com de separador en aquest apartat en què la música ho és tota d'anglesa, perquè després veureu que arriben Bert, Tallis i el fill d'Orlando Gibbons. Però de moment, després de William Mandy i de Thomas Wilkes, sentirem la cançó de Sur le marché d'Arras d'Orlando Di Lasso i a continuació tornarem a la música anglesa amb William Byrd, un compositor proper al catolicisme que va treballar durant el regnat d'Isabel I d'Anglaterra. De Byrd, Sing Joyfully Unto God. Després arribarà Thomas Tallis, segurament William Byrd, durant el regnat anterior al d'Isabel, el de Maria I d'Anglaterra, Bloody Mary. Doncs en aquella època Byrd era un nen que cantaia a la capella de la reina i qui dirigia era Thomas Tallis. Doncs de Tallis en sentirem un himne i finalment el concert s'acabarà amb Oh Clap Your Hands, que és música de Christopher Gibbons. És el fill d'Orlando Gibbons, l'oncle també ho era de músic i ell, Christopher Gibbons, va treballar per al rei Carles II d'Anglaterra. És un compositor ja de ple segle XVII, que és on acabarem aquest concert d'avui. Un concert gravat per la Ràdio Txeca i que a Catalunya Música us oferim a través de l'intercanvi amb la UER. És el concert del conjunt vocal britànic Voices 8.

Aquest és l'últim bloc del concert d'avui, un concert esplèndid protagonitzat pel conjunt vocal britànic Voices 8, que ens ha proposat un recorregut per el Renaixement, un recorregut per l'Europa dels segles XV i XVI, un recorregut esplèndid que s'ha acabat a Anglaterra. Amb aquest últim bloc ha començat amb la música primer de William Mandy, que és un compositor que va treballar per a monarques diferents de la dinastia Tudor en aquell segle XVI. Ell va morir l'any 1591, doncs de William Mandy n'hem sentit un dels seus madrigals. Després n'hem sentit un altre de Thomas Wilkes, que és un compositor que va viure el tombant del segle XVI cap al XVII. I després d'això ha arribat Orlando di Lasso i Dessus le marché d'Ara. Després d'Orlando di Lasso hem tornat a Anglaterra, ho hem fet amb el catòlic William Byrd, que va treballar per a la reina Isabel I d'Anglaterra. Hem sentit un dels seus himnes. A continuació, música de qui va ser un dels seus professors, Thomas Tallis. Hem sentit també un himne d'aquest enorme nom del Renaixement anglès, i aquest bloc i el concert, de fet, s'havia d'acabar amb l'himne O Clap Your Hands de Christopher Gibbons, que és un compositor ja de ple segle XVII, el fill d'Orlando Gibbons. I després d'això, i després de l'agraïment del públic a tota la música que havia interpretat el conjunt Voices 8, en va demanar més de música, i ells a l'església de Sant Simó i de Sant Judes de Praga en van interpretar una mica més. En aquest cas, dos fragments que són transcripcions, perquè no són obres vocals el que sentirem, sinó que en primer lloc el que interpretarà el conjunt Voices 8 és un arranjament d'un fragment de la suite per a violoncel número 2 en re major, número de catàleg 1008 de Johann Sebastian Bach, i finalment música encara més recent, música de Nat King Cole, que serà el punt final definitiu a aquest concert d'avui del conjunt Voices 8.

0: Aquestes són les dues obres fora de programa del concert d'avui, concert del conjunt vocal britànic Voices 8, que després d'haver fet un recorregut esplèndid per la música del Renaixement a Europa, van interpretar dos arranjaments. El primer d'un fragment de la suite per a violoncel número 2 en re major, el número de catàleg 1008 de Johann Sebastian Bach, i després definitivament el concert el van acabar amb aquesta melodia de Nat King Cole, música de ple segle XX, després d'haver recorregut els segles XV i XVI europeus amb la música, entre altres, de Thomas Tallis, de Josquin des Prez, de Jean Mouton, de Thomas Louis de Victoria, de Palestrina, de Monteverdi, de William Mundy, de William Byrd o de Christopher Gibbons. Són alguns dels autors d'aquest programa preciós que us hem ofert avui, un programa que proposaia aquest recorregut a través dels segles i amb aquestes veus meravelloses d'aquest conjunt vocal britànic Voices 8, reconegut arreu del món per la seva precisió tècnica i per la bellesa del seu so, aquesta bellesa que avui ens ha transportat en el temps i en l'espai, perquè hem estat a l'església de Sant Simó i de Sant Judes de Praga amb aquesta gravació de la ràdio txeca que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, Alban Berg i la suite lírica per a quartet de corda, la versió a càrrec del quartet de corda d'Oslo.

0: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
3: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
5: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

La nostra programació continua amb el concert per a piano i orquestra número 19 en fa major, el concert Kegel 459 de Wolfgang Amadeus Mozart, que us oferim interpretat pel pianista Rudolf Serkin i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Claudio Abbado.

0: Aquest era el concert per a piano i orquestra número 19, concert en fa major Kehel 459 de Wolfgang Amadeus Mozart, i l'hem sentit amb Rudolf Serkin al piano i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Claudio Abbado.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir la sinfonia número 1 en do major, opus 21 de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'orquestra de Cadaqués dirigida per Neville Marriner.

0: És la sinfonia número 1 en do major, opus 21 de Ludwig van Beethoven, una obra estrenada a Viena l'any 1800. Sentíem l'orquestra de Cadaqués dirigida per Neville Marriner.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal. Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
1: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
0: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Catalunya Música.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Què tal? Com esteu? Salutacions cordials als qui farem possible una nova edició d'una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música. Som Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us parla, Jaume Radigales. Avui un nou programa que dediquem a repassar la veu d'una veritable autoritat en això que anomenem la generació de l'edat d'or de la fonografia operística, és a dir, amb gravacions, la majoria en estudi, realitzades entre principis dels anys 50, amb l'emergència de l'estereofonia, i finals de segle XX amb l'eclosió ja definitiva del disc compacte. Avui parlarem d'una soprano suïssa que ha fet carrera bàsicament a Centroeuropa i centrada molt especialment, precisament, en òpera alemanya. Parlem d'una soprano morta fa escassament un any a Salzburg i que havia nascut a Lucerna el 1938. Parlem d'Edith Matiss.

La soprano suïssa Edith Matisse va néixer a Lucerna l'11 de febrer de 1938 i va morir un 9 de febrer de l'any 2025, dos dies abans de complir 87 anys. Va estudiar a la seva ciutat natal, on va debutar-hi l'any 1955 en unes representacions d'una òpera que després esdevindria crucial en la seva carrera, La flauta màgica. Un aspecte al seu fràgil, agradable, veu espurnejant, cosa que la va convertir ben aviat en una soprano no lleugera, molt sol·licitada. I de seguida va destacar-se en el paper de Cherubino de les Noces de Figaro, que va arribar a cantar a les ordres de Calvin en el Festival de Salzburg de l'any 1966, quan comptava 28 anys. Tot i que el paper de Cherubino no seria habitual en la seva carrera i que quedaria aviat desplaçat, per exemple, per la Susanna de la mateixa òpera, aquí queda aquesta gravació feta al mateix Festspielhaus de Salzburg, on Edith Matisse cantava la cançoneta del segon acte Voi che sapete, amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Calvin, pràcticament descobridor de la veu de la gran Edith Matisse.

Això passava al Festival de Salzburg l'any 1966, quan Edith Matiz interpretava el paper de Cherubino a les ordres de Carl Böhm davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena. Sentíem la cançoneta que canta Cherubino al segon acte davant de la comtessa Voike Sapete. Mozart va ser una de les veritables especialitats d'Edith Matiz i va destacar-se en personatges com, ho acabem de dir, el Cherubino o la Susanna de les Noces de Figaro, la Zerlina del Don Giovanni, la Despina de Così fan tutte i, sobretot, la Pamina de la Flauta Màgica. La sentirem ara precisament en aquest enregistrament que va dirigir Herbert von Karajan de l'òpera de Mozart l'any 1980 amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Berlín. Una interpretació senzillament extraordinària al servei de l'expressió del text i al servei també de la musicalitat innata que Mozart posa en boca del personatge de Pamina.

Edith Matis, una intèrpret de referència del paper de Pamina, de la flauta màgica, de la que sentíem l'ària del segon acte Ach, ich fühl's, amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en una gravació en estudi de la flauta màgica de l'any 1980 i que comptava, entre d'altres, amb el gran tamino que va ser Francisco Araiza. I seguim amb Mozart, amb aquest estil interpretatiu d'Edith Matis, una cantant que potser podríem definir com a lleugerament freda pel que fa a la interpretació o a la implicació emocional, però que, per altra banda, desplega un sentit innat de la musicalitat al servei, per exemple, de les agilitats i del cant pirotècnic que Mozart demana i reclama en les seves òperes serioses, més típicament italianes o d'estil belcantista italià. És el cas, per exemple, d'Il sogno di Scipione, una òpera estranya que Mozart va fer per la cort arquebisbal de Salzburg en el moment en què va pujar al poder el funest arquebisbe Hieronymus Colloredo. En ocasió d'aquest nomenament eclesial, Mozart va escriure una òpera al·legòrica en què el personatge de Scipio es mou entre els dos personatges que el tempten en un somni. I al final apareix l'esperança per posar una mica de pau entre els dos. Aquest paper és el que canta Edith Matis en el que és el passatge final de l'ària, en aquesta esperança que porta el nom de Licenza i que és un veritable discurs sobre les virtuts d'un home que ostenta el poder. Per això, Mozart desplega una partitura en què destina a la soprano les agilitats i el cant pirotècnic que Edith Matis resol amb absoluta i escandalosa i insultant facilitat, aparent facilitat, evidentment. Sentirem una gravació de 1980 dirigida per Leopold Hager davant de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg.

ària molt poc coneguda d'una òpera molt poc coneguda d'un compositor molt conegut, com és Wolfgang Amadeus Mozart, a càrrec d'Edith Matiss, soprano suïssa que l'any 1980 interpretava el paper de Licenza d'aquest Sogno di Scipione que dirigia Leopold Hager davant de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg en el marc d'un cicle que el director austríac, salzburguès, per ser més exactes, destinava a les interpretacions de la Mozartwoche que durant els anys 70 i part dels 80 varen programar les òperes d'infantesa i de joventut de Mozart amb uns repartiments absolutament espectaculars, incloent la veu d'Edith Matiss. De nou a les ordres de Calvem, i en aquesta ocasió en un enregistrament en estudi realitzat l'any 1979, Edith Matiss interpretava el paper d'Ilia en una gravació fonogràfica de l'òpera Idomeneo amb l'acompanyament de l'Staatskapelle Dresden. De l'àrea del segon acte, Se il padre perdei, sentim la interpretació que en fa Edith Matiss.

La delicadíssima interpretació que Edith Matthys fa de la delicadíssima ària que canta la delicadíssima Ilia al segon acte de l'òpera Idomeneu Rei di Creta a les ordres de Calvem en aquesta gravació de 1979 davant de la Staatskapelle Dresden. Fins ara el capítol que hem dedicat a Mozart d'aquesta extraordinària artista suïssa que, malgrat això, va també interpretar i va excel·lir en altres rols d'altres compositors i d'altres òperes. Per exemple, dos papers de la mateixa òpera, com són el cas de Sofia i la Mariscala en diverses representacions del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss. També dos papers com el de Engen o de Agathe en El caçador furtiu o la Marcelina del Fidelio de Ludwig van Beethoven, així com també la seva participació ocasional en òpera contemporània de la que va participar en estrenes com per exemple Der Zerrissene de Gottfried von Einem, Der Junge Lord de Hans Werner Henze o Le Roi Béranger de Heinrich Sutermeister. L'any 1988, Edith Matthys va cantar el paper d'Agathe del caçador furtiu de Carl Maria von Weber al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Precisament d'aquelles representacions escoltarem la interpretació de l'ària Leise, Leise, una gravació feta el 16 de febrer de 1988 al Teatre de la Rambla de Barcelona amb la direcció musical de Peter Schneider.

Això es cantava a l'escenari del Gran Teatre del Liceu el 16 de febrer de 1988. Era l'ària d'Agathe, l'Aise amb la seva doble secció, lent ràpid, que forma part del caçador furtiu der Freischütz de Karl Maria von Weber, que cantava Edith Matiss a l'escenari del Teatre Barceloní. La dirigia en aquella ocasió Peter Schneider. Però, com us dèiem, Edith Matiss ha estat una cantant que, mercès a la seva versatilitat i a la transformació de la seva veu, ha pogut interpretar fins a dos papers d'una mateixa òpera, lògicament en períodes i en representacions diferents. El cas del Caçador furtiu és un d'aquests casos perquè d'aquesta òpera romàntica de Karl Maria von Weber, l'any 1973 i en estudi, Edith Matiss va enregistrar una gravació protagonitzada per la batuta meravellosa de Carlos Kleiber davant de la Staatskapelle Dresden. Interpretava el paper de Engen, de la qual ara escoltarem l'ària Kommt ein Schlanke Bursche gegangen.

La interpretació que feia la soprano suïssa, morta el 2025, de l'ària Kommt ein Schlanke Burschgegangen, que canta el personatge de Engen en l'òpera Der Freischütz, el caçador furtiu de Karl Maria von Weber. Sentíem un fragment de la gravació feta en estudi l'any 1973, dirigida pel sempre magistral Carlos Kleiber davant de la Staatskapelle Dresden. Una òpera i un compositor i un repertori bastant habituals en la carrera artística d'Edith Matisse, juntament, com dèiem abans, amb les òperes de Mozart, que varen ser el seu veritable referent. Una soprano, com dèiem, que va cantar al Gran Teatre del Liceu el paper de Gate d'aquesta mateixa òpera i que l'any 1991 i que a partir de l'any 1991 seria o compaginaria la seva carrera artística cada cop més minvant i es dedicaria més a la docència. Ella va ser professora d'interpretació de lied i oratori a la Universität für Musik und Darstellende Kunst de Viena, és a dir, la Universitat de Música i Arts Escèniques de la capital austríaca, on impartiria diverses assignatures, cursos i seminaris monogràfics dedicats a la interpretació, com dèiem, de lied i oratori. De fet, ella va ser també una intèrpret molt destacada en repertori de lied i oratori, cosa que inclou no només la cançó, sinó també el repertori sacre en forma de misses, de passions i d'oratoris, especialitzada molt, d'una manera molt concreta en les obres de Johann Sebastian Bach, en els oratoris i les cantates, sobretot, de Johann Sebastian Bach. Però no oblidem la seva participació en òpera i en aquest repertori romàntic, fascinant, extraordinari, que sembla que no existeixi, però que compta amb compositors tan meravellosos com, per exemple, Lortzing, com per exemple el mateix Webern, com per exemple Cornelius o com per exemple Otto Nicolai, el compositor autor de Les Alegres Casades de Windsor i que havia rebutjat de l'empresari de l'Escala, l'empresari Merelli, un projecte per una òpera que es deia Nabucodonosor i que acabaria sent el Nabucoverdià. Va ser a Alemanya on Otto Nicolai va estrenar Les Alegres Casades de Windsor, una adaptació de l'obra homònima, la comèdia homònima de William Shakespeare i que té com a protagonista el gran i el grandíssim Sir John Falstaff, gran en tots els sentits. Nou lligam, per tant, de Nicolai amb Verdi. D'aquesta òpera i del personatge de Frau Flut, escoltem ara la interpretació que fa Edith Matisse de l'ària Nun Hai Herbei, amb acompanyament de l'orquestra de la Staatskapelle Berlin, amb la direcció musical de Bernhard Klee, d'una gravació realitzada l'any 1978 per al segell EMI.

L'escumosa ària Nun Hai Herbai, que canta Frau Flut en l'òpera Les alegres casades de Windsor, del compositor alemany Otto Nicolai. Sentíem un fragment de l'enregistrament que Edith Matiss coprotagonitzava en estudi l'any 1978 per al segell EMI, que comptava amb l'acompanyament de la Staatskapelle Berlin i la direcció musical de Bernhard Klee, una gravació pràcticament l'única en estudi i que, a més, és completa d'aquesta extraordinària òpera d'Otto Nicolai, un compositor a reivindicar, com molts dels seus companys de generació, i és que l'òpera alemanya va quedar absolutament eclipsada a partir de la dècada de 1840-50 per les obres d'un tal Richard Wagner, de la mateixa manera que a Itàlia, a partir de la dècada de 1840, tots els compositors italians varen quedar eclipsats per un tal Giuseppe Verdi. Tornem a Mozart com a fermall d'or i per acabar el programa d'avui que dediquem a Edith Matiss, i de nou tornem a aquella ària conclusiva de l'òpera Il sogno di Scipione i l'ària A perché cercar de Gio, que és l'ària conclusiva d'aquesta obra escrita per un joveníssim Mozart de 15 anys. Escoltarem la interpretació que fa Edith Matiss d'aquest passatge per coloratura amb unes agilitats absolutament netes, nítides, impecablement abordades tant pel que fa a l'atac com a la fina com també el fraseig. Comptem en aquesta gravació, com dèiem, amb la direcció musical de Leopold Hager davant de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg, d'una gravació realitzada l'any 1980.

Una veu extraordinària, una veu d'una puresa gairebé, podríem dir, cristal·lina, la d'Edith Matiz, al servei d'aquest passatge en agilitats netíssimes de l'àrea A, perquè cercar de Giom, que acaba Il sogno di Scipione de Wolfgang Amadeus Mozart. El que també acaba és aquest programa, aquesta tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, que hem fet possible Oriol Pinar, del muntatge musical, i que us ha parlat amb molt de gust Jaume Radicalés. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

Fins aquí el motet de Geist hilft uns Schwachheit de Johann Sebastian Bach. És l'obra amb la qual el cor de cambra de Helsinki començava el concert de celebració dels seus 20 anys. Un concert amb un programa molt atractiu que conté a la part central quatre estrenes absolutes de quatre compositores i l'estrena finlandesa de l'obra In Thy Beauty d'Anna Klein, compositora nascuda a Londres i resident als Estats Units, que treballa en música acústica i electroacústica, que va ser nominada al Premi Grammy el 2015 i que ha estat qualificada de melodista radical amb ull de pintura. In Thy Beauty és per soprano, cor i orquestra de cambra i es va estrenar el 2022 a Londres. Ara l'estrena finlandesa a càrrec del cor de cambra de Helsinki.

Estrena finlandesa de la cançó In Thy Beauty, en la teva bellesa, de la compositora britànica Anne Klein, en aquest concert de celebració dels 20 anys del Cor de Cambra de Helsinki, que a la part central, al costat de l'orquestra barroca finlandesa i sota la direcció de Nils Svehendik, estrena quatre obres d'encàrrec. La primera és de la compositora estoniana Helena Tulve, And Death Shall Have No Dominion, i La Mort No Tindrà Domini, una partitura per cor mix i orquestra barroca sobre un text de Dylan Thomas.

La música de nova creació ha estat el centre de les activitats del Cor de Cambra de Helsinki des que es va fundar el 2005. I en aquest concert de celebració presenta quatre estrenes mundials d'obres encarregades a quatre compositores. Ara li hem sentit l'obra "And Death Shall Have No Dominion" i "La mort no tindrà domini" de la compositora estoniana Helena Tulve. I a continuació arriba l'obra que ha escrit per l'ocasió la compositora sueca Karin Rehnqvist, un viatge galàctic per cor mixt, orquestra barroca i, segons diu la partitura, públic ad libitum. El poema d'aquesta partitura, "Take the Milky Way", pren la Via Làctia, el va escriure Kerstin Persk, especialment per aquesta peça. Karin Rehnqvist estructura la peça en quatre parts. La primera, "Fils invisibles", dibuixa una imatge fosca de la nostra era. Dispersos i sagnants, els humans flotem en un buit, però els llaços invisibles encara ens uneixen, llaços de dependència mútua. La música evoca una desolació dramàtica amb timbres majoritàriament foscos. La segona part, "Presa", és un cant de protesta, un crit de batalla, un moviment rítmic, pentatònic i accelerat, amplificat per moviments ràpids i enèrgics de l'orgue. El text ens diu: "Hem de fer alguna cosa, fes l'impossible, pren la Via Làctia, corre, més enllà del punt de no retorn, desafia Venus, evadeix la massa de Júpiter." A tota velocitat i sense previ avís, les veus s'esvaeixen i aterrem a un interludi d'orgue, l'interludi del forat negre, que ens conduirà a la tercera part, "Estén la mà", una crida a tothom. "Treu els caiguts del forat negre enervant, allibera la llum, fes l'impossible." De sobte, la música s'obre i s'atura en dues notes, una de molt aguda i l'altra de molt greu. Descendeix un silenci inesperat i a la quarta i última part, titulada "I el viatge continua", continuem el nostre viatge a través d'allò desconegut, amb cautela, buscant el camí i junts. És l'obra "Take the Milky Way", pren la Via Làctia, de la compositora sueca Karin Rehnqvist.

Take the Milky Way, pren la Via Làctia, un encàrrec del cor de cambra de Helsinki a la compositora sueca Karin Rehnqvist. N'hem sentit l'estrena mundial en aquest concert de celebració del 20è aniversari del cor, concert fet al Centre de Música de Helsinki l'abril del 2025 amb l'orquestra barroca finlandesa i la direcció de Nils Svekendik. La següent estrena és de la compositora letona Santa Rettniche, deixeble de Helena Tulve, de qui hem sentit una obra, a l'Acadèmia de Música i Teatre d'Estònia. La seva obra va començar a sortir a la llum pública el 2004, després de guanyar el primer premi a la Tribuna Internacional de Compositors de la UNESCO en la categoria de compositors menors de 30 anys. Després d'això, moltíssims cors de tot el món han incorporat partitures de Santa Rettniche al seu repertori i el cor de cambra de Helsinki li ha encarregat aquesta peça que ara sentim i que porta per títol L'Ostral.

Estrena de l'obra Casual Usual de la compositora finlandesa Matilda Seppälä. Celebració dels 20 anys de cant coral professional del Cor de Cambra de Helsinki. En aquest concert conjunt amb l'orquestra barroca finlandesa i sota la direcció de Nils Svekendik. Hem conegut 5 obres de nova creació per cor de cambra i instruments barrocs. I ara, per acabar, tornem a la música barroca, amb la versió original del Foundling Hospital Anthem de Händel, l'himne Blessed are they that considereth the poor, beneïts són els qui tenen en compte els pobres, l'última pàgina de música sacra anglesa de Georg Friedrich Händel. El va compondre el 1749 pel Foundling Hospital de Londres i es va estrenar a la capella d'aquesta institució. Händel el va elaborar a partir de material d'obres anteriors i destaca el cor Hallelujah del Messies, amb el qual conclou l'Anthem.

0: Amb l'Al·leluia del Messies, Georg Friedrich Händel conclou també l'anthem de l'Hospital Foundling, l'himne Blessed are they that considereth the poor. Beneïts són els qui tenen en compte els pobres. La seva última pàgina de música sacra anglesa, que ha servit per posar punt final a aquest concert de celebració del 20è aniversari del Cor de Cambra de Helsinki. 20 anys de cant coral professional en un concert conjunt amb l'orquestra barroca finlandesa i amb un programa molt atractiu dirigit per Nils Schweckendick, a més de sentir el motet de Geist de Bach i la versió original del Foundling Hospital Anthem de Händel, hem pogut conèixer 5 obres de nova creació per cor de cambra i instruments barrocs, l'estrena finlandesa d'una peça d'Anne Klein i 4 nous encàrrecs, 4 estrenes absolutes de les compositores Santa Rettnische, Helena Tulve, Karin Renkvist i Matilda Seppala. Concert enregistrat per la ràdio finlandesa l'abril del 2025 a la sala de concerts de Helsinki. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música per a piano d'Enric Granados per continuar la nostra programació. Sentim la suite Escenes romàntiques, composta cap a l'any 1904 i com a homenatge a Frédéric Chopin. Ens sentim la interpretació de la pianista Uta Weyand.

0: La pianista alemanya Uta Weyand ens ha ofert la suite Escenes romàntiques d'Enric Granados.
1: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarria. Sentiu els millors directes a Catalunya Música. Aquest dimarts 9 de juny, a les 8 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el Quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov. Interpretaran el tercer quartet de corda de Dmitri Shostakovich, de gran intensitat dramàtica, i el quintet per a piano de Johannes Brahms, un monument de la música de cambra romàntica. Una vetllada emmarcada dins la Diada Pau Casals 2026, amb la qual se celebra i commemora el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música Catalana i la dimensió musical internacional del mestre l'any del seu 150è aniversari. Sentiu la transmissió del concert aquest dimarts 9 de juny a les 8 del vespre, en directe des del Palau i amb els comentaris de Montse Aguilera. A Catalunya Música.

0: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: És un plaer retrobar-vos a l'hora de començar un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta com sempre a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. La primera proposta que sentirem avui és la veu d'Ariadna Savall en el paper de Galatea, de l'oratori Acis i Galatea de Georg Friedrich Händel. I és que el compositor saxó és un dels dos, juntament amb el britànic Henry Purcell, escollits per Savall i Peter Ulland Johansen per al disc titulat If Love's a Sweet Passion, si l'amor és una passió dolça, podríem traduir-ho d'aquesta manera. És un disc en el qual els dos cantants s'acompanyen de l'orquestra Die Freitags Academy, que dirigeix Katharina Suske. Un recorregut, com dèiem, per algunes de les millors obres dramàtiques de Henry Purcell i de Georg Friedrich Händel, de la qual us oferim a continuació aquesta selecció, aquesta ària titulada As When the Dove Laments Her Love.

Veu d'Ariadna Savall, acompanyada dels instruments de l'orquestra Die Freitags Academy, que dirigia Caterina Suske, en aquesta interpretació d'una ària de l'oratori Acis i Galatea de Georg Friedrich Händel. Era una mostra del disc titulat If Love's a Sweet Passion, si l'amor és una dolça passió, que Ariadna Savall i Peter Utland Johansen han enregistrat amb aquesta formació i que està dedicat a una selecció d'àries d'oratori de Händel i de Purcell. I a continuació del barroc avancem fins al Clar de Lluna, al qual han dedicat Xavier Pardo i Xavi de la Fuente el seu últim disc. Es tracta d'una selecció d'obres de compositors bàsicament romàntics, tot i que n'hi ha algun d'anterior. Estem parlant de Debussy, Satie, Beethoven, Bach, Saint-Saëns i Albinoni. Són els sis compositors que en algun moment i d'alguna manera han dedicat la seva atenció al Clar de Lluna dins de la seva producció. Doncs bé, Xavier Pardo i Xavier de la Fuente s'han repartit les interpretacions d'aquestes obres en el disc que sentirem tot seguit. Comencem avui amb l'Adagio en sol menor.

Aquest adagio en sol menor que acabem de sentir forma part del disc dedicat a diversos clars de lluna i que porta justament aquest títol, un disc dels pianistes Xavi Pardo i Xavi de la Fuente que s'han repartit la interpretació de 6 obres dedicades a aquest fenomen, podríem dir-ho així, de la natura, 6 obres dels compositors Debussy, Satie, Beethoven, Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns i Tommaso Albinoni. Aquest ha estat el segon disc que hem sentit avui a les Sonoritats de Catalunya Música, on continuem avançant a continuació amb les Delizie di Posillipo. Aquest és el títol de l'últim disc d'Albert Requesens al capdavant del seu conjunt, La Grande Chapelle, i reuneix obres vinculades a la cort virregnal de Nàpols d'inicis del segle XVII, obres de compositors avui a bona mesura desconeguts com ara Trabacci, Lombardi o La Corcia. Són alguns dels noms que trobem en aquest disc, que es divideix en 3 grans capítols. El primer és el que sentirem tot seguit, porta per títol Nella Real Cappella.

0: Amb aquests fragments musicals que sentíem aplegats sota l'epígraf Nella Real Cappella, comença el disc titulat Le Delizie di Posillipo, del conjunt La Grande Chapelle, a les ordres del seu director Albert Requesens. És la primera part d'un disc que reprodueix el ritual d'una festa a la cort virregnal de Nàpols a inicis del segle XVII amb obres de compositors en bona mesura avui oblidats, ho dèiem abans de l'audició, com per exemple Trabacci, Lambardi o La Corcha. Així hem arribat més o menys a l'equador de les sonoritats d'avui a Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música.
0: Seguim endavant a les sonoritats, ara amb una proposta per a veu i piano de Maria Teresa Garrigosa i Esther Vela, que han enregistrat un disc dedicat monogràficament a una sèrie de cançons de Lluïsa Casagemas, una compositora que va ser de les que va tenir més ressò internacional de la seva generació, autora d'un catàleg de més de 300 obres en tots els gèneres. Procedent d'una família benestant, va néixer el 1873, es va formar al Conservatori del Liceu i va compondre cançons sobre poetes diversos. La que sentirem tot seguit és la que obre el disc i la primera de la sèrie cronològica seleccionada per Maria Teresa Garrigosa i Esther Vela, data concretament de l'any 1893. Porta per títol Prega per mi.

Prega per mi. Aquesta era la cançó que acabem de sentir de la compositora Lluïsa Casagemas, una autora en qui han fixat la seva atenció, la soprano Maria Teresa Garrigosa i la pianista Esther Vela en el disc que acabem de sentir. Música íntegrament d'aquesta compositora, nascuda l'any 1873, que va compondre aquesta cançó que acabem de sentir amb només 20 anys, autora d'un catàleg de més de 300 obres en tots els gèneres, evidentment no només de cançons. I seguim endavant, recordem que sou a les Sonoritats de Catalunya Música, ara amb el concert per violoncel número 1, opus 33, de Camille Saint-Saëns, una obra concebuda per aquest compositor francès l'any 1873, el mateix any que naixia, justament, ara ho dèiem, Lluïsa Casagemas. El dedicatari era Auguste Tolbecque, del Conservatori de París, que també va estrenar l'obra, una obra que ha tingut un paper important en diversos moments de la biografia del solista que sentirem tot seguit, Gregorio Nieto, que ha enregistrat aquest disc al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres sota la batuta de Josep Vicent. Sentim, doncs, com sona el tercer moviment molto allegro d'aquest concert per violoncel número 1, opus 33, de Camille Saint-Saëns, en la interpretació de Gregorio Nieto.

D'aquesta manera acaba el concert per violoncel número 1, opus 33 de Camille Saint-Saëns, amb aquest tercer moviment molto allegro que acabem de sentir en la interpretació de Gregorio Nieto al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Josep Vicent. És una mostra d'un disc que porta per títol justament opus 33, romàntic cello, protagonitzat per aquests músics que acabem d'esmentar. I així encarem ja la recta final del programa d'avui, de les sonoritats a Catalunya Música, amb música de Mozart. Concretament, acabarem sentint un fragment de la missa en do menor d'aquest cèlebre compositor salzburguès, aquesta partitura que l'autor va deixar inacabada i que Jordi Savall ha dirigit al capdavant de les seves formacions. El fragment que sentirem tot seguit és per a solista, el cèlebre Et Incarnatus, d'aquesta missa en do menor en la veu de la soprano Elionor Martínez.

0: La soprano Leonor Martínez l'hem sentida en aquest deliciós Et Incarnatus, un dels fragments més cèlebres de la genial missa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquesta és l'obra en la qual Jordi Savall ha centrat els seus esforços en un dels seus últims discos. Al capdavant de les seves formacions ha enregistrat aquesta missa inacabada del compositor salzburguès que avui ens du fins al final, acabat, això sí, de les sonoritats de Catalunya Música. Ens acomiadem, doncs, com sempre, desitjant que la nostra selecció us hagi agradat i emplaçant-vos, ens agradarà molt retrobar-vos a la nostra pròxima edició, ben aviat i com sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música. Fins llavors.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

0: Anselm Ferrer és l'autor d'aquest Ave Maria que acabem de sentir en la interpretació del Cor Cererols i Marc Díaz, orgue i direcció.
1: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

La natura, la seva contemplació, l'emergència d'un clima que respon. El compositor escocès Erland Cooper parteix de la terra per construir tracks com aquest, Movement 5, que avui obre el camí. Els peixos voladors són el mirall pel track que arriba, una producció conjunta sobre un sintetitzador Buchla de Jonathan Fitoussi i Clément Hurrier. Poisson volant des del ballet Möbius.

la sensibilitat d'un violí que s'obre com les ales d'un insecte. Senties Unfolding, de Diana Yukawa, en una remescla de Kira Kosemura. Ara, el passat és impuls, gràcies a Johann Sebastian Bach i la revisió de la pianista i compositora Olivia Belli, Of Time, One.

0: La poesia amagada de les centrals nuclears japoneses va ser la font d'inspiració de l'àlbum End Plants, del productor Biosphere. Una combinació de textures electròniques gairebé palpables que incluïa tracks com aquest, Ikata. El paisatge canvia amb Human by Mistake, un tall immersiu que evoluciona com un ens viu del productor Landhouse.
1: No choice, huh? No choice, pal.

Des de Brooklyn, la compositora i productora Fatten Cannon juga amb els colors del minimalisme electrònic a Florin Court, un track inclòs al seu disc After Poem. Les tecles i les cordes es conjuguen per iniciar ara un camí cap a la verdor, cap a l'origen. The Wilder We Become és el títol que arriba. Una creació a quatre mans, a banda i banda de l'Atlàntic, amb Ben McElroy i Dan Cook, sota l'àlies Spot on the Hill.

Humans a la recerca de sentit i humans a la recerca de màquines que els acostin a aquesta profunditat. Una relació complexa, plasmada a Fantasia Telephonics, el track que senties i que signa Matthew Robert Cooper, sota l'àlies Eluvium. Ara, una creació col·lectiva, això és Surfacing, ambient construït per Brian Eno, John Hopkins i Leo Abrahams.

un batec que llisca amb suavitat, amb una estranya qualitat mística. Senties Vespers, un tracte del productor de Manchester, Darrell Fitton, sota el seu àlies Bola. Arribes al final amb Yes, it's me, the goldfish, el crit tranquil d'un peix atrapat, que també busca respostes, amb Núria Graham.

0: El pianista Douglas Riba era l'intèrpret d'aquesta marxa oriental de les peces sobre cants populars espanyols d'Enric Granados.
1: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals. Un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre. Documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
3: Les noces de Fígaro, la gran comèdia d'embolics de Mozart, que critica els abusos de poder i els privilegis de l'aristocràcia de l'època. Amb un repartiment de luxe que encapçalen la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni, el baríton André Schun i la soprano Julia Lechneva. Sota la direcció de Giovanni Antonini, especialista en repertori mozartià, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
2: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Sergei Rachmaninov podrem sentir a continuació el concert per a piano i orquestra número 3 en re menor, opus 30, una obra de l'any 1909 que consta dels moviments Allegro ma non tanto, Intermezzo adagio i Finale alla breve. En sentim la versió de Marta Argerich Piano i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Kirill Kandrashin.

0: S'acaba aquí el concert per a piano i orquestra número 3 en re menor opus 30 de Sergei Rachmaninov, que hem sentit en la versió de Marta Argerich, piano, i l'orquestra simfònica de la Ràdio de Baviera sota la direcció de Kirill Kondrashin, un enregistrament de l'any 1982.
1: Catalunya Música.

El Cuarteto Indiano de Xavier Montsalvatge és l'obra que tot seguit sonarà a la sintonia de Catalunya Música. La sentim avui interpretada pel quartet Thàlia.

0: El quartet Thàlia interpretava la versió que us oferíem del Quarteto Indiano de Xavier Montsalvatge.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Continuem la nostra programació ara sentint la sonata per a piano en fa major Kyrill 332 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Mikhail Pletnyev al piano.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us oferim a continuació la versió per a veu i orquestra del Canto a Sevilla, el poema opus 37 de Joaquín Turina, una obra escrita originalment per a veu i piano. Aquesta versió orquestral la interpreta Yanula Pappas al costat de la Simfònica d'Israel dirigida per Gershon Stern.

0: Interpretat per la mezzo-soprano Yanula Pappas i l'Orquestra Simfònica d'Israel, dirigits per Gershon Stern, sentíem el poema Canto a Sevilla, l'opus 37 de Joaquín Turina.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Francis Poulenc podrem sentir tot seguit la sonata per a violí i piano FP 119, interpretada per membres de The Nage Ensemble.